0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ma gli è caigut testa tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

normalment són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin. I si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes, quan arribem a una redacció, ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O per què som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim. Però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parla'ns dels inicis. D'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials, vull dir, d'una manera més seriosa. L'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus, m'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava al futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot tenen mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però vaig fer una mica per provar. I allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves el mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez i una mica feia de centre d'imatge i bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo a Manàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo m'hagi trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tenyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que, la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. I no hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio. Clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo, quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues, mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és una de les coses més grans. I els Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va haver com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creen equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura, a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de, de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. L'hora del podcast.

Hola, què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Eduard Gené i estic a l'estudi Gès a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Antoni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Bé, bé, quina carretereta, eh? Bueno, bé, bé.
1: T'has posat per Serrateix, eh? Per...
2: Sí, sí, sí. Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix, i Navàs. I no havia vist... No havia estat mai a Viver i Serrateix, i avui he tingut el plaer de conèixer.
1: Jo tinc un avantpassat, que era fuster de Cardona, que va fer que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista.
1: Encara hi és, sí, encara hi és.
2: I,
1: eh?
2: I és gran aquella església. Bueno,
1: sí,
2: m'ha
1: sí,
2: sobtat.
1: Bueno, de fet, tenim com es diu, l'inventari de guardo aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys. Llavors, o sigui, anar explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer cap al 1800 llargs. I si sí, encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, eh? Perquè és com on se m'ha mort el mòbil i no, no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però... Bueno, no sé, està tot ple de pins, vull dir que... Devien ser altres temps,
2: Quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori a Swing de Comarques. Com hem dit, avui tenim Helena Casas. I bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing de Comarques. Tenim Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona,

0: hores durant tota la,
1: sí,
0: la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era, era...
1: Cantant.
0: Cantant.
1: Sí.
0: I tota la vida es van dedicar a la música,
1: sí,
0: al 100%.
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: Sí, sí. El meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan ja... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys, doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
0: I com es diuen o es, estan
1: sí,
0: vius?
1: El meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fer, va fundar la, la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat, però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap de... d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
0: Clar. I la mare?
1: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música. Sí, m'he oblidat d'aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però recordo que el meu pare m'havia comentat que era el, com el que, en el que havia aconseguit més professionalitat.
0: I, o sigui, per casa teva, llavors passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
1: no passaven
0: músics o...
1: No, perquè, és que, clar, el meu pare en realitat va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música. Ell va ser totalment autodidacta. Va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna cosa d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
0: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
1: Doncs sí.
0: Això ens agrada.
1: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenien al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
0: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
1: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran, i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
0: I què estudiava?
1: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano i no en tinc ni idea sí, sí. I no... I sí, perquè més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena de... que hi vaig començar amb 7 anys i
0: clar,
1: allà unes... No sé, jo m'ho passava molt malament. Em sentia com que no odiava la música.
0: Clar.
1: Així. Però després ja de més gran, una amiga meva em va dir, ai, va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de Filologia Catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Em vaig com... Sembla una tonteria, perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil, perquè ens feien fer un ritme, però, clar, jo ja sabia quin... Ja en el meu cap tenia el ritme com escrit,
0: clar,
1: no? Llavors, clar, no... ja el podia tocar, i podia, encara que et fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics.
0: I llavors
1: vaig estudiar percussió cubana.
0: Vale, perquè...
1: I gràcies a això...
0: És que jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube o les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sembla que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, dic, hòstia, ve d'uns pares clàssics, està tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
1: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors, no.
0: No
1: realment,
0: parleu,
1: no tenim gaire relació.

0: passió.
1: Vale.
0: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
0: Jo realment no he comentat mai el que feia. Perquè encara que porti quasi 30 anys, doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat.
0: Però jo ho faig.
1: Bueno, no ho fas de hobby.
0: És la meva principal...
1: Clar.
0: No és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
0: bueno,
1: a l'altra banda
0: faig...
1: hi hauria...
0: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou, tinc més llibertat.
1: Clar.
0: A l'hora de fer el que vulgui i no m'haig de cenyir a que sigui comercial o que vengui. Potser
1: Clar.
0: Per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos una de les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit allò de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però ha sigut com...
0: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
0: No sé, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja està començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de càrrega.
2: Bèstia de càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar, o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música, tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
0: Sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
0: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar. Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma, perquè jo primer vaig tocava les congues, les tombadores, es diuen, i amb pomada vam començar així. Ai, que toquen... Volen algú perquè vagi a tocar a la festa dels castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta. Jo, les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro, i vam estar allà tocant unes cançonetes, el Carles Velda amb l'acordió, jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, i llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
0: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però era l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles... Justament era la secció de música, i llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això era anecdòtic.
1: Però
0: normalment
1: vas deixar aquesta feina?
0: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar aquesta feina perquè, clar, l'estiu ja teníem... És que va ser una bogeria. Va haver-hi un estiu que teníem de vegades 15 bolos seguits, o sigui, un any de 100 i pico bolos.
1: Clar.
0: I llavors jo vaig dir, doncs que bé. O sigui, no va ser que jo volgués guanyar-me la vida, és que la vida se'm va guanyar la música, i llavors em donava de viure. Llavors jo vaig dir, home, a més, jo gastava molt poc, perquè compartia pis i només estava tocant. Sí, és que és molt pràctic ser músic quan fas d'ofici artesà d'animar festes. O sigui, també m'agradava explicar, amb això que has dit, bèstia de càrrega, doncs la càrrega era animar... els joves, val? Sí que hi havia una mica de missatge, i per part meva sempre busco alguna cosa que sigui una mica artística, o sigui, alguna cosa que no he fet. No repetir-me mai.
1: Clar.
0: Per això, quan ja ho repeteixes tot, llavors jo acabo i canvio de projecte. Però va ser realment, vaig aprendre el que es diu ofici, l'ofici de tocar. I em va agradar moltíssim, perquè a més ho vaig fer al costat del Carles, que ell també n'estava aprenent en aquell moment, i ell és realment un músic d'ofici.
1: El Carles,
0: sí. Ell s'ha quedat fent aquest ofici, i jo, en canvi, he volgut ser com a artista, perquè són diferents. Jo, a mi, repetir no m'agrada.
1: Clar, després de pomada, que com deies, animaves potser més la festa amb els de la gent més jove. Després has passat amb Conxita, que és un... que és un projecte totalment al contrari. O sigui, sí. És pop trist, sí. És més sí. melancòlic. Quan feies Pomada, tu t'hi senties a gust, diguem? Vull dir perquè pel contrast dels dos projectes, que pot ser que diguessis, hòstia, estic fart d'animar la festa, vull fer alguna cosa més... Bueno, el que deies ara, no més artístic.
0: Sí,
1: més...
0: jo estava farta d'animar la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, hi havia com sis, que es diu sis temes, que no el vam fabricar amb disc, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo el que ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És clar. Veritat, érem un servei, era un servei de... Sí, sí. Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar i que la gent ballés. I per això, realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxetístiques.
1: I aquesta visió que tens ara a Bote Pronto, que es diu a toro passat... L'hauries canviat, o sigui, hauria sigut més pràctica de dir, no, pues vale, això és el que funciona, segueixo amb Pomada amenitzant la festa,
0: No, perquè jo quan una cosa ja la sé fer, tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va,
0: o sigui, jo amb un 8, jo sense esforç, ja tinc un 8. Ja. No, perquè jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull dir que, quan ets més jove, a vegades tens aquesta l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, poder, quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sé.
0: No.
1: Perfecte.
0: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
0: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
0: Ja tocava, no sé. Et fas gran i jo vaig anar cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa així... demanada, no?, que has d'anar tu a vendre.
1: I... Bueno, estem parlant d'un grup que teniu, per mi, diversos hits, però el Maria Mercè és un...
0: T'agrada aquesta, eh? Aquesta t'agrada, eh?
1: És un estàndard del real book català. És com... Si fóssim americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure, realment?
0: Mira,
1: quina és la veritat?
0: Me'n recordo perfectament, a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet. Na, na, na, na, na, na, na, na. La tornada. I ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure... Aquí podem agafar aquests dos acords i llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, i llavors de sobre de les, del na-na-na, que era el ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el mateix, la part instrumental i la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat el Carles i el vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa, el...
0: No, això...
1: Com va sortir.
0: Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un típic, li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia. I em va dir, és típic.
1: Doncs és un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65-70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va anar això.
0: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela que per un, sí, un passatemps com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no, no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula i com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Tony Manero.
1: Hòstia,
0: que allà tocava les congas, sí. Hòstia. És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup, en un grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí. Mm-hmm. Bueno, i del Son d'aquí, per això vaig conèixer el Carles Belda, perquè el noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
0: Ja, és que... És com els llocs on he viscut. És una mica complicat tot. Doncs no, lo de Ye-Ye ha sigut així... com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no sóc cantant, no tinc tècnica vocal, ni... Hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons en banda, de veritat, que allà foto un m'escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es diu Gran Reserva,
1: sí,
0: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
0: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. Mm-hmm. A mi m'encanten aquestes cançons, però musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, bueno, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí, quina música feu? Perquè l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu
0: música? No, es diu música apta.
1: Apta?
0: Sí.
1: Vale.
0: Llavors, explico apta, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions, o espiritual, o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja, un escarpat, són com coses concretes, que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom pot entendre la broma, potser, però...
1: Bueno, això,
0: però
1: això
0: si no l'entens, no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i...
1: Això és una mica una constant, no?, en la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?, en
0: l'obra. Sí, potser jo sóc així, però de vegades aquesta ironia és molt seriosa.
1: Clar, clar.
0: Potser a Conxita, de vegades m'ho prenc massa seriosament, però...
1: Però vull dir que al final l'humor és un grau d'intel·ligència, diuen, no? Com bueno, és la manera
0: de... Jo sóc super, super, super, super fan del Quimi Portet. Mm-hmm. És el meu ídol. Vull dir, a les escoles, en lloc de llegir Verdaguer, hauríem d'estar llegint les lletres del Quimi Portet, perquè, clar, ell ho fa així de broma, de vegades amb aquella veu que fa, hi-hi-hi-hi, però diu unes coses que no són de broma. Hi ha bromes, però hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això és, serà així la resta de la teva vida?
0: O... No, em sembla que s'està ja acabant.
1: No, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant.
0: No? Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys... I no ens dona concerts. És que no trobem concerts. No tenim feina.
1: És un
0: rotllo, no sé. Perquè jo trobo que ja, no és una música difícil, no són unes lletres buides, sinó que són unes lletres... Bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt. Això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques...
1: Mm-hmm.
0: Bueno, el doble sentit...
1: Clar, això ja és molt, no? Perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçar...
0: Hi ha aquests, o sigui, aquests temes també...
1: Estàs parlant de política...
0: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento
0: sí,
1: això,
0: bé,
1: no?
0: Sí, bé, clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius sempre s'hi veu reflectit. Bueno, en el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
0: Sí, però es dirà... Potser... Vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
0: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
0: Culminaràs
1: al final.
0: Sembla que ell m'hagi de morir, no?
1: No, però aviam, també... No som joves, diguem. De...
0: Ah, no, ja, però...
1: Hi ha una trajectòria al darrere, no? I és, jo trobo que una de les coses que em sobta una miqueta de la teva trajectòria és que sempre has tingut un grup, per dir-ho així, no? Mai, encara que fossis tu, sota un pseudònim, però...
0: Sí, no m'agrada això de posar nom.
1: Però quan el posis, si és que el poses, hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Helena Casas, s'ha de ser aquest estil de música.
0: Sí, és que Conxita era Helena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo,
1: sí,
0: sobre
1: Conxita
0: coses meves. No, no és com... amb les Barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi, ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida, o clar, existencials, o de... profundes, no? Són coses... La meva opinió sobre per què els escarbats... Que és una opinió que l'he treta de llegir, no l'he treta de que jo opino, clar, com a científic, no.
1: O sigui que el més semblant a Helena Casas seria Conxita,
0: sí,
1: el que representa,
0: sí,
1: més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat vivint.

0: Terra de Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, a GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca, del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona. Però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser? Com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien, no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia, doncs, espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir, no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I li vaig dir, allà baix, on, a Tarragona? Diu, no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava, jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers, jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, si no... Era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia, que ets de poble. I jo dic, no, perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir, és un català central, doncs, que no està... No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà o, o més amb accent castellà, però és com parlo jo a Barcelona. I clar, si em deia, és de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No preveus tornar...
2: No.
1: És que ets barcelonina, de veritat.
2: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, o sigui, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner, allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders, i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu, però tu ja t'agrada estar aquí? Jo, sí, aquí a mi... Doncs, si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar,
2: és com, no sé, jo ho necessito. Necessito...
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria, per
2: dir-ho. No.
1: No? Ja no?
2: No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà...
2: No, perquè...
1: No diries, necessito tornar...
2: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat. I una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai. O sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure. Està... Hi ha tot de terrasses, de bars, bícings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pipicant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a frontón, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, perquè vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
2: M'hi va portar... Mira, el Carles Velda ja no hi vivia, però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment, jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic. I m'havia inscrit a un FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell, en una escola d'arts d'allà, i uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havíem fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar, però encara no sabia fer anar un ordinador. I ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs s'havien apuntat per tenir el títol. I en canvi jo no, jo em volia apuntar per aprendre a fer, no la part creativa, sinó la part tècnica. I vaig anar a viure a Sabadell. Hi havia una... d'un noi que deus conèixer, el Víctor Pedrol.
1: Víctor Pedrol?
2: No, és que la seva dona és de Riner. la sí. Cèlia Vendrell.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Doncs la Cèlia Vendrell, que viu amb el Víctor
1: Pedrol. Ah, que és el germà de la Laia Pedrol.
2: Sí.
1: Clar,
2: ah,
1: vale. Conec
2: tu la
1: Laia.
2: Coneixes?
1: Conec la Laia, el Víctor.
2: Doncs jo vaig anar a parar a casa del Víctor Pedrol,
1: vale,
2: que
1: vale.
2: Tenia una habitació per llogar.
1: I la Cèlia Vendrell, sí,
2: i tant. Sí. I...
1: que és la germana de l'Alguer Vendrell, que és el cantant d'Absentes.
2: Ah, i l'Alguer Vendrell,
1: que van
2: sí.
1: Que popularitzar també, la... bueno, popularitzar, la... van versionar, diguem, sí. La Maria Mercè
2: que
1: ve, de...
2: Que veu fer, que van tocar aquí a Solsona, no?
1: Bueno, són de Solsona, sí.
2: No, però que, saps que van fer aquell concert de les Absentes?
1: Sí.
2: Que, jo... És que jo vaig dibuixar el cartell...
1: Vale.
2: Perquè conec el Xavi...
1: Ah, vale, sí, el Xavi Puig, clar.
2: Sí.
1: Aquí estem
2: tot
1: ja,
2: home, aquí estem fent una mica de Solsona, Solsona Time.
1: Sí, sí, vale. Sí, el directori
2: fer...
1: del Cardener...
2: Exacte, em va fer il·lusió ser la dibuixant del pòster. Clar. No sé si el vas veure o...
1: Sí, sí, no vaig poder anar al concert, ah. però sí que recordo que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell vas pujant, comentàvem que havies anat a Sant Martí de les Galloles.
2: Sí.
1: I després al Penedès... Després...
2: Sí, això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, mm-hmm. també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys. I llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics. Sé que som catalans, en general.
1: Clar, podeu fer el Foraster, però en família, no? Com el, o sigui,
2: sí.
1: El programa del Foraster.
2: Sí, jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya. Això
1: llavors,
2: sí.
1: Quin...
2: Dels països cas, catalans.
1: La pregunta seria quin racó... com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin racó recomanaries, o quin espai, o quin lloc, dius, aquí representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com amb la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
2: El Lluçanès.
1: Però és on estàs ara, vols
2: sí.
1: dir que no estàs condicionada
2: però és que
1: pel...
2: de cop, però és que de cop és veure allò que tenies al cap.
1: Ja. Yeah.
2: Sí. Però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
1: El Solsonès.
2: M'ha encantat, el viatge, el caminet aquest.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Molt,
1: sí.
2: Molt farista, què? Eh?
1: Sí.
2: Hi ha molts trossos que...
1: Sí,
2: que
1: reteix.
2: No hi ha res, que només hi ha bosc. M'encanta.
1: Sí, sí, no, és que al final... El Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural i tan normal de com eren els espais.
2: Per mi el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada... molt l'alta muntanya. I per exemple, llocs com Arsègol mm-hmm. o així, que tens la muntanya tan...
1: Exacte.
2: A mi això em fa vertigen.
1: A mi també.
2: Llavors, m'agrada més la Segarra, perquè és tot pla, però tan conreat, trobo faltar el bosc.
1: Correcte.
2: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc, perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi, el Lluçanès és com... Hi ha un tros de... És que vivim entre... Hi ha un conreu, però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància que...
1: Bueno, estàs definint el Solsonès, també.
2: Els de la vista cansada... No podem tenir la muntanya aquí, l'hem de tenir...
1: Estàs definint el Solsonès.
2: Doncs mira, el Solsonès també m'agradaria.
1: A viure el Solsonès.
2: I a més és que...
1: Veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès?
2: Perfecte.
1: Tota la comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure l'horitzó.
2: Sí, jo necessito, sí.
1: Jo també, perquè si no... Però la Segarra ja és massa. A mi m'agrada molt la Segarra, però...
2: Sí, sí,
1: és massa, és massa playa.
2: Coincidim. Aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. No ho esteu veient.
1: Bé, doncs anem a tocar junts.
2: Ah!
1: Que a Swing de Comarques hi ha una part d'actuació en directe dels estudis Jazz. I anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell.
2: Sí.
1: Amb qui també has fet altres cançons com a lletrista.
2: Sí.
1: I la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
2: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera, d'un quartet que es diuen MC Quartet, i és com, en veritat, és una bossa nova.
1: Bueno,
2: però jo la vaig canviar molt.
1: Estem parlant de...
2: I la lletra també, al darrere.
1: Al darrere la nevera,
2: sí, sí,
1: que és
2: sí.
1: La cançó que interpretarem, sí. Del disc amb lletra petita, de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música, la melodia és teva.
2: No, és d'ells.
1: És d'ells, eh?
2: Sí, vale. Sí.
1: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda, a la gravació original?
2: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
1: vale,
2: que és un músic d'Igualada.
1: Doncs està molt, molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Janot Vila i...
2: Més aviat no és una col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia com tota una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda. I allà hi tinc uns quants amics. I hi ha molts músics, lletristes, molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa. És com una gran família.
1: I aquesta, la Sèpia Verda, has dit, això encara segueix en
2: peus, Sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
2: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però... Però me'ls vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Clar. Doncs molt bé, Helena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona. Anem a fer una cançó.
2: Molt bé.
1: Una cançoneta i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla o amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carrer d'allà. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carrer tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no?, sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé. I res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí, però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent, sí, que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans, doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem 2 Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat, mm-hmm, i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí, aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre, també, però en definitiva seran núvols que, mirant cap a l'horitzó, hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions, i també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Clar
0: que sí. Es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat. Moltes, moltes gràcies, companya. Bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Per poder observar l'eclipsi. Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos.
0: m'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres, els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia
0: a tots. Sí que ho tens en cosetes a l'Escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'Escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però a nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que vagi
0: bé. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per veure l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència, als ciutadans i a les ciutadanes, a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria. Que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tot per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè, de fet, no hi ha núvol. Sí. És a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, eh, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, eh, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada, aquesta era el sol, que això ho dificulta, perquè, bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rabres.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: I a més de casa, eh? I a més de casa, que és de terres tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi, eh?
0: Va, que el saludem. Joan Anton, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, eh? Però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les mil entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja està.
0: Ja
14: pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
14: és immediat. És immediat, és recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles, m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.

0: viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anera molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
1: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
2: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es deu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
0: igualment.
2: Aquesta nit,
0: gràcies,
2: Joan Anton.
0: Gràcies a tots.
2: Una abraçada.
0: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
2: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
1: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
2: Fins ara. Obert per vacances. Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
3: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
4: Llavors vam tindre la sort que un estudiant de l'escola d'hostaleria havia guanyat el campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
3: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
4: No és ben bé com un croissant, no? Però l'hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, l'hem fet com unes línies amb xocolata.
3: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
4: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, doncs, havíem fet, doncs, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic,

0: podem fer 2.000, 3.000, no tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
1: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Grammy en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Grammy també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
0: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
1: Però el Grammy de Fornes ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
0: Des del Grammy hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Grammy. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havíem fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
1: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'eclipsi al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida.
0: Doncs pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipsi i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Fornes cap a casa.
1: Així doncs, el Grammy de Fornes de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
2: Arnau Vila, Daimon, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: Sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs, més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia!
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella de Lleida.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paent Cap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar. Per uns segons, tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Suda, a la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatori de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, s'han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir
1: més
2: persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, a l'altura de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial,
2: correcte,
1: habilitat d'autobusos.
2: El servei
1: eclipsi.
2: Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot,
2: correcte,
1: no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla que ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou de seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els Vetusta Morla sonant, amb aquest rei sol. Avui
2: ideal,
3: aquest rei sol que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
0: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
3: Una altra. Adéu-siau.
0: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'Oleoturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas, saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, la propera connexió es duu cap a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el plan comarcal de protección civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Disfrutad mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar a l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar a l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat, els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia. I de sobte, la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més, mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau, i quan vaig començar a caminar, ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec? Que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació perquè t'ajuda a viure aventures tan despert com adormit. Què et sembla?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones.
1: La Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
3: I ara t'apillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà. Estic a meitat de camí, just.
3: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
3: D'acord. D'acord,
4: doncs ja. Tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un lloc per allà i no hi havia manera. No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
3: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Anem amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
3: Però vaja, que
4: no... Però allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
3: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
3: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això. I, bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella. Sí. I, bueno, es veu que és un lloc que segurament hi haurà molta gent. Per això hem marxat d'hora i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, a l'hora de dinar, vaja.
3: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
3: Ja aneu
4: lloc ideal.
3: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
3: Molt bé, doncs una superexperiència. Mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que vam carregar-ho.
4: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més ràfting i dissabte tenim que anar a fer castell.
3: Sí, doncs...
4: A Bisbal.
3: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, i tant.
3: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu amb compte.
4: Gràcies.
3: Bon viatge.
4: Adéu, adéu.
3: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
5: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
3: Clar.
5: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
3: Molt bé.
5: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
3: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb una pobla d'horta, que vull dir que...
5: Sí, Alboraia, si ho busques en internet, ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
3: Que guai.
5: Està molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
5: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
3: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
5: tomaca,
3: de pícnic.
5: Sí.
3: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
5: A vosaltres.
3: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que tenim moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques, fins i tot?
6: Bueno, a tant no he arribat, perquè estem de vacances.
3: Clar.
6: Però sí, tot una mica més organitzat, sí, per poder...
3: T'ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
6: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
3: Eivissa normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
6: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
3: Val.
6: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
3: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
6: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
3: Ah.
6: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure-ho a prop de casa.
3: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé aquesta nit.
6: Disfruteu. Gràcies, igualment.
3: Adéu. Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
7: Bon dia, som aquí.
3: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
7: Doncs mira, hi ha molta gent que, de fet, el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
8: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar en lloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
7: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
9: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
7: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
3: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el que és la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forest. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forest, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí...
0: Digues. Sí. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de Cultura Científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada del dia d'avui. Tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa. Ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen. No? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Starebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. En Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Un descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és
7: per
0: que tots
7: tant...
0: tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, tots,
7: clar.
0: Tots. I no.
7: Doncs no,
0: i
7: error.
0: No.
7: Error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia, que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins. La idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: Mm. A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans,
8: sí, sorpresa.
0: O alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al

0: també des
1: una
0: de casa nostra. Una abraçada,
1: petons.
0: It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
2: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
2: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
2: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
3: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient, quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
2: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi haurà diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
3: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
2: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
4: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta. Tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim

0: tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
1: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
2: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres, que pel que estic veient a dia d'avui és com or, que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
1: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
0: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
2: realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals tots són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
1: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
3: sí.
1: del temps.
3: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
1: No. Núria, això no, més a no. la zona, més a la zona del Delta, això és
3: sí,
1: més a l'interior,
3: no
1: més a la plana. Aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
2: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
1: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
3: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giner de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
1: Una abraçada, et seguim.
3: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten al nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
4: Bon dia,
3: Núria. Una mica bruixot et veig jo tu, eh?
4: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia, Manel.
4: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
5: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se li tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món... Uh-huh. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
4: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
3: Volem foto,
4: sí,
3: també.
4: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
5: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Uh-huh. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
4: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
5: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
3: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De, el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada, m'agrada.
4: Sí. Escolta'm, per explicar, Helena, avui què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
5: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
4: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
5: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit. I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
4: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
5: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
4: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
5: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
4: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
5: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica, mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
4: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
3: de
4: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
5: L'11 i el 22.
4: Sí. 11 i 22.
5: Sí.
4: Molt bé.
3: Ah, per què?
5: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
4: I fins que s'apagui, eh?
5: Fins que s'apagui.
4: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Helena.
3: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
5: I avui és un dia...
3: Clar que sí.
5: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades... El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
3: L'11 i el 22.
4: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
5: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
4: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
3: Ens ho apuntem, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
4: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
5: Gràcies a tu.
3: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions, Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
6: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenyarrai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenyarrai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
6: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
6: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
7: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
6: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
8: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
6: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional? Perquè és això, no? Que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
7: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem. Mm-hmm.
6: En aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
8: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
6: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
7: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
6: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
8: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
9: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
7: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, i, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
9: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
8: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres, sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
9: Mm-hmm. Doncs Jordi Jovany, dels Finyarrai, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
9: I també al Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies també a Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
10: Bon dia, Núria. Mira, s'hi ha molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
3: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
10: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
11: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
10: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
11: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
10: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha molta més tecnologia.
11: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
10: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
11: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors, és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i, en el fons, no deixa de ser una lupa. Llavors, sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és, en el fons, una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull, l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
10: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu? O això no funciona?
11: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
10: Ha quedat clar. Millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres. I que no hi hagi núvols.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
3: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
10: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
12: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
3: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
12: Gràcies a tu, Núria, igualment.
3: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
13: Estem molt emocionats.
3: Sí.
13: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
3: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem.
13: Sí.
3: I demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
13: Exactament, fer fotos des dels llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
3: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
3: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem, però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Quins llibres podríem trobar a la biblioteca de Marilyn Monroe? Així comencem el programa d'avui. I ens acompanyarà també Meritxell García per parlar-nos de deixar enrere la vergonya. Com? Obrirem les pàgines de Sinvergüenza, el seu llibre publicat per Urano.
2: Sí, jo penso que, clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no?
1: De la vergonya a la cuina, amb Carlota De Otto, autora de Pa, formatge, folklore i La terra que els va fer, amb el segell d'Edicions Sidillà.
3: I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals, arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no?, que s'hagi desenvolupat. Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: Acabem amb Tecnologia, que ha estat la inspiració per Anònima de Crims, de Salvador Balcells, novel·la publicada per Boliana.
4: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, bueno, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia, doncs, aquest esforç.
0: Més estiu, més calaix, més continguts. Benvinguts en aquesta edició, la número 354 de la temporada 7, capítol 49.

0: cultura.
1: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix.
2: Més estiu.
1: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: L'any del centenari del naixement de Marilyn Monroe, nosaltres ja hi hem posat cullerada, però alguns dels nostres oients en volen saber més. Concretament, què llegia a aquesta rossa que s'ha convertit en un gran mite? No us podem assegurar que els títols que us presentem els hagués llegit tots, però sí que formaven part del seu univers literari. És impossible en tan poc temps fer una llista dels més de 400 llibres que omplien la seva biblioteca, que cal dir, era ben diversa. Clàssics, llibres de cuina, teatre, ficció i poesia, però també psicologia i filosofia. Aquesta és la tria que compartim amb vosaltres. Del filòsof i poeta Khalil Gibran hi trobem dos títols, El profeta, la seva obra més coneguda, i Jesús. No podia faltar el gran dramaturg Chekhov. El lector és un llibre de mètode on el cos, la imaginació i les imatges interiors són la base de l'actuació, fugint de l'ús dels records del passat, que en el cas de Marilyn prenien molta força degut a la seva infància traumàtica. Per aquest motiu ens ha despertat la curiositat. Tennessee Williams amb un tramvia anomenat Desig, ple de notes de l'actriu, Thomas Mann amb El lector i Marcel Proust amb La presonera són tres autors amb diverses obres a les lleixes de l'actriu. La poesia ocupava un espai important a la vida de Marilyn. En destaquem Walt Whitman, perquè també és un dels nostres poetes de capçalera. L'autor de Oh, capitán, mi capitán, va atrapar l'actriu, que comentava que la seva musicalitat al llegir-lo en veu alta la relaxava. En català podeu trobar Fulles d'herba, publicat per 1984 Poesia, amb la traducció de Jaume Pons a l'Orde, un llibre que va acompanyar sempre l'actriu i amb el qual es va fotografiar alguna vegada. Rafael Alberti i Federico García Lorca també hi eren presents. La vida quotidiana tenia el seu espai amb llibres com Cuidado del bebé y del niño, de Benjamin Spock o The New Joy of Cooking, i un altre llibre que ens ha cridat l'atenció, Com viatjar d'incògnit. Arrodonim la nostra tria amb Ulisses de James Joyce, edició de 1934 de Random House, Metafísica d'Aristòtil, Crim i càstig de Dostoyevsky i la Bíblia. Una dona que va deixar petjada i que ens va mostrant amb el temps que era molt més que una cara bonica.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Meritxell García Roig és escriptora, formadora i creativa neurodivergent. Els seus llibres de creixement personal tenen un estil íntim, vulnerable i pràctic. És coach per la International Coaching Federation, experta en empatia i coach de nutrició integrativa. Ha publicat, entre altres, La fuerza de ser altamente sensible, El arte de la empatía i A les teves sabates. La seva obra està traduïda a l'àrab, al portuguès i al búlgar. Sinvergüenza és el seu últim llibre. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
0: Hi ha persones que quan les coneixes ja saps que són excepcionals. Si a més les vas llegint, penses que generoses, perquè tot allò que tenen d'excepcional ens ho regalen en la seva literatura. És igual el format, però ens ho regalen. Poc em vaig equivocar amb la Meritxell García Roig quan vaig llegir el conte publicat per la Galera de A les seves sabates. Vaig descobrir que havia escrit un llibre sobre l'empatia i ara me n'arriba un. Entremig n'hi ha un altre, eh? No us penseu que només he escrit això. He escrit moltes coses. Però aquest últim, Sinvergüenza, que es pot llegir de moltes maneres, però la traducció és Sense vergonya, la part més bonica de la vida, diria jo. Meritxell, benvinguda.
2: Gràcies, que bonic, eh? Quasi m'emociono aquí, eh?
0: És que és cert, no t'ho he dit abans, però en antena sí que m'atreveixo a dir-ho. Puc dir-ho, perquè és realment el que sento i perquè moltíssimes vegades, no sé si estaràs d'acord amb mi, quan parlem d'aquests llibres d'aquesta etiqueta d'autoajuda que no m'agrada gens, Ja sabem que hem de destriar, que no tots som meravellosos, però és que en narrativa tampoc som meravellosos tots, ni en ficció ni en res. Però és que n'hi ha que són tan macos i ens fan tan persones, i en aquest cas jo ho he trobat així. Uf, i és un gran exercici de valentia, perquè t'has deixat anar i has compartit amb nosaltres tota la teva experiència vital, que al final és humana i és de tots, Meritxell, és de tots.
2: Sí, jo penso que el que millor he fet en aquest llibre és pensar que no es publicaria mai. Perquè això m'ha donat una llibertat de parlar de les coses que a mi m'importen i penso que ens importen a tots, no? Que crec que he parlat de la relació amb la meva mare, de la relació amb les meves ancestres, amb la meva besàvia, no? D'on vinc, no? Al final no som com bolets que creixem en un marge sense història, no? Al final tots som un producte de tot allò que hem viscut, de tot allò que hem sentit, que hem vist, no? A casa. Parlo també de l'amor, d'estimar bé, d'estimar malament, no? Però sobretot el que no volia era com alliçonar ningú sobre res, perquè penso que el que millor puc aportar és allò que he après mentre jo m'he equivocat, no? Llavors, jo crec que el llibre és molt honest. Al final, el meu objectiu era ser vulnerable, que jo crec que és l'antídot a la vergonya, que és simplement dir les coses tal com són, tal com un les sent, no? Des d'aquest espai d'amabilitat cap a un mateix i cap als altres. I per mi ha sigut un regal. O sigui, jo l'he anat escrivent conforme jo anava fent aquest procés de reflexió i de procés intern. I és a base d'anècdotes reals de la vida diària, de coses que m'han passat a mi, que m'han passat a mi amb els meus, no? I que a partir d'aquí doncs, he fet com una recerca, és com un quadern de viatge de la vergonya, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Un bon títol, eh? També. Quadern de viatge de la vergonya. Anècdotes que, bé, no les explicarem i ara les llegiran, però certament comences amb molta potència i he rigut molt, eh? A l'inici està molt divertit. A vegades he pensat, ara també ho puc fer jo, això, encara que sigui de Europa. Ja ho llegireu. Però has dit una paraula que m'interessa molt, i és vulnerabilitat. Vivim en un temps on crec que molts i moltes portem màscares de protecció. És un temps de superficialitat, de no t'enamoris, no estimis, protegeix-te, que tot ha de ser banal. Sembla que vivim en aquest corrent de la immediatesa, de la banalitat i de no mostrar-se, que com si els sentiments fossin un pecat. Perquè ens fa vulnerables i perquè tenim pors i vulnerabilitat i por són dos conceptes que tu treballes precisament en aquest llibre.
2: Sí, jo penso que, clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no? Jo amb tot aquest, no, amb aquest recorregut del llibre, i mira, et vaig posar un exemple d'aquesta setmana, no? Vaig anar amb una modista que m'arreglés un vestit, no? I amb el taller em fes una falda i vaig arribar allà i allò no semblava una bona gallina el que havia demanat, no? I em van pujar les llàgrimes perquè estava supertrista, no? O sigui, havia anat com, saps allò, volia aquell vestit que fos una faldilla i li vaig dir a la dona, estic supertrista. O sigui, realment, perquè estava trista, no? Quina és la reacció normal? La reacció normal, i poso normal entre cometes, és cagar-se en Déu, no? Anar allà i dir-li a la dona, joder, perquè jo t'havia demanat que no sé què, no? Saps? Sí o no? És això? Això és el normal?
0: És això, no? És el que fem.
2: Li sembla normal, no? Però en realitat tot això amaga una cosa que és la realitat que hi ha darrere. És a dir, jo vaig tenir que respirar fons, però era en plan, és que en realitat el que passa aquí és que jo estic trista. Jo he vingut aquí amb un, saps? Amb una il·lusió de venir a buscar això, de no sé què, i em trobo un nyap que no s'hi assembla, no? I des d'aquesta honestedat amb l'altra, la cosa va molt diferent. Jo hauria pogut acabar enganxada amb aquella senyora amb una discussió. Per què? És a dir, jo volia una cosa, ella no em va entendre, és igual, no passa res, me l'estan tornant a arreglar i tornarà a ser allò que jo m'havia imaginat, no? Però penso que és des d'aquí, no? És des d'aquest espai que l'hem fet estrany, l'hem fet estrany, però en realitat és natural, és que tenim sentiments i ens passen coses i jo què sé, no? No podem estar a la lluita tota l'estona, no? Perquè tampoc és real això. O sigui, és com que d'alguna manera hem normalitzat el fet d'enfadar-nos, de lluitar les coses, del sacrifici, d'anar arrastrats pel terra. I en realitat jo penso que és molt més senzill que això. Com a mínim, això és el que jo he descobert, no?
3: Sí, sí, i el que es fa, el que queda palès, no?, a mesura que tu vas llegint capítol per capítol. No t'has deixat res perquè és meravellós. Parles de la sexualitat, de les relacions familiars, de les més estretes, aquests vincles amb les mares o els pares, i els vincles, com tu has dit, no, avis, besavis o més enllà. Parles de l'amistat, parles del cos, d'estimar-nos. Clar, perquè quan parlem d'estimar sempre pensem estimar els altres, que ens estimin els altres. Però també hi ha un corrent molt important i es parla d'empoderament. Però escolteu-me, empoderament. No, diguem el que tu dius al llibre, que és estimar-nos, aprendre a acceptar-nos.
2: Sí, a mi és una cosa que m'ha costat penes i treballs. Però penso que ara ja... Diguem-ne que tinc un màster de la vida, no?, en això, com en el meu cos ha canviat molt per diverses etapes, no? He sigut una noia normativa prima, he sigut una noia grossa, he sigut mare, he tingut de tot, no? He viscut diferents vides en diferents cossos i penso que és molt important connectar amb la importància real de les coses. A vegades... En realitat el que volem és que ens estimin, el que volem és que ens vegin i que ens respectin i el cos no deixa de ser l'envoltori de tot això i la realitat és que els primers que ens hem d'estimar són nosaltres, no? I això queda molt bé, queda molt de tassa de, no?, de Mr. Wonderful, no? Però la realitat és petita, no? La realitat és una cosa... Aquesta estima són coses molt diàries, molt quotidianes, gens estel·lars, no? Jo arriba un moment que explico en el llibre, no?, que jo estic despullada davant del mirall, no?, i li parlo al meu cos, no? Pues he tingut una filla, el meu cos va canviar molt, no? Després del part va haver complicacions, no? Són aquestes coses petites, no? No és tant anar-te'n de compres i arrasar perquè un vestit et torna la felicitat, sinó que és una altra cosa. És una altra cosa molt més senzilla, molt gratis i en realitat a l'abast de tothom, no? Perquè a vegades busquem la felicitat a llocs on no hi és i, a més, jo crec que, honestament, si ho pensem de veritat, si realment ho sentim, sabem que no la trobarem allà. Però hi anem allà perquè per uns segons sembla que arriba, no?
3: És que jo respiro després d'haver-te llegit i ara t'estic escoltant i encara penso que podries allargar més el llibre perquè és meravellós.
2: N'hi haurà més, eh?
3: Ah, molt bé! Molt bé. No, jo tenia por que no continuessis.
2: Ja estic aquí, mira, ves aquí tot això, tots aquests pòstits, ja.
3: Ah, vosaltres no veieu, però jo sí. Haurem d'ampliar càmera per saber... Uau!
2: Estem aquí col·locant coses al seu lloc.
3: Col·locant coses al seu lloc per escriure un altre llibre, però en aquest també ens ensenyes i ens mostres com col·locar tot el nostre món, no?, per parcel·les petitetes. Parles de la valentia, no?, i de trobar el moment. O sigui, tu pots tenir diferències amb qui sigui, amb la teva mare, amb els amics, amb els veïns, etc. Però arriba un moment que allò ja és insostenible, que per un mateix ja neix la necessitat. Però trobar exacte aquell moment exacte, saps? Sempre ho posposem perquè ens sembla que no és el moment o que no ho hem de fer i no hem de posposar tant les coses.
2: No existeix el moment exacte. I moltes vegades és el fet de buscar-lo que fa que no el trobis. Perquè quan el busques, al final... arriba un moment que hi ha l'explosió, no? És a dir, l'has estat intentant trobar, i llavors, en el moment menys inesperat, pum, se te'n va la tapa, no? I llavors ja tot allò, tota aquella conversa, no?, que t'havies imaginat com super, super amable, no?, i intentar posar les coses, allò se'n va en orris, no? Jo crec molt en sentir què està passant per dintre i posar els límits quan toca, no? I et posava l'exemple aquest del vestit, no? Va durar molt poc. És a dir, van ser 90 segons de merda en el que vaig sentir la tristesa més profunda, en el que li vaig dir l'odor, en el que sentia, en el que vaig sortir d'allà trista. Però ja està, perquè vaig fer el que sentia, vaig dir el que volia dir, sí? I em vaig treure totes aquestes capes de el que pensarà la dona, si em poso a plorar aquí al mostrador, m'entens? Totes aquestes històries, totes aquestes cabòries, no? Si no, que hagués passat, que m'hagués passat tota la tarda, perquè mira que m'han fet, no sé què, anar aquí, no sé quant, no? Tota la tarda. Qualsevol persona que m'hagués trobat, li hagués explicat, es va desactivar molt ràpid, perquè en realitat és com el que sents, el que penses, quin és el teu límit, no? És a dir, jo tenia un límit que és dir, d'aquí no surto amb el vestit així, no? Aquest és el meu límit, no? Llavors, clar, però el límit me'l poso jo. És a dir, això no depèn de que l'altre hagi fet el que ha de fer o no, no? I poso aquest exemple, però podrien ser molts d'altres, no importa, no? Crec que és important que aquesta pau interna que tenim arribis aquí, no? Arribis aquí amb aquesta assemblea interna, no? Amb el que sents i el que penses. A vegades fas el que penses i et deixes a la cua el que sents i llavors després et sents malament. O fas el que sents, però t'has deixat el cap amagat en un lloc en el que no l'has deixat pensar i llavors t'has tirat per un precipici, no? És a dir, d'alguna manera et deixes algun dels personatges fora i clar, això no acaba bé normalment, no?
3: Bueno, jo penso que moltes vegades ens ho quedem a dintre, no? Callem, perquè el concepte de vergonya a mi m'ha canviat molt també a l'hora de llegir-te. Sí. Quan parlem de tenir vergonya, els nens tenen vergonya quan són petits amb persones que no coneixen, et fas gran i vols seguir totes les normes socials, no fer més soroll del compte, no portar colors que se't vegi molt. O sigui, tenim un concepte de la vergonya que penso que tu, en el teu llibre, el fas extensiu. Vull dir, també trenques motllos. No només hi ha aquesta vergonya de cara als altres, no? Que va molt més enllà.
2: No, hi ha una autocensura pròpia, jo trobo que existeix a molt alt nivell i que no en som conscients de que hi és. I la primera, jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya, i jo, i vaig sortir allà i vaig pensar, clar, jo vaig sortir allà i vaig pensar, tu has d'escriure. Has d'escriure sobre això perquè aquí hi ha un tema que és que jo no, o sigui, jo no havia pensat mai a la vida que jo era una persona vergonyosa. Soc extrovertida, soc una tia que xerra, buestos, és a dir, no soc aquella persona que està en un racó, en una reunió. Rarament a mi se'm veu poc, diguem-ne, perquè xerro moltíssim. Però no és això, no? És la vergonya, cada persona la té en un lloc diferent. Hi ha persones que... Hi ha aquestes vergonyes típiques. No, jo parlo en públic, no? Sí, però què ets capaç de no fer o de no dir per no sentir que ets inadequat, per exemple? Clar.
3: Important, això que has dit.
2: Clar, és a dir, ets capaç de... Jo què sé, jo per exemple soc horrible felicitant a la gent. Jo a les 3 del matí t'agafaré el telèfon i estarem tu plorant, vale? Però no em demanis que recordi el teu aniversari, que és que no hi ha manera. O sigui, impossible. O sigui, i jo tinc el Google Calendar, a mi se me'n va la olla, me'n recordo un moment, si no ho faig en el moment, no se me'n va, no? Quantes vegades felicites algú perquè algú et diu, ei, escolta, que és l'aniversari de la teva cosina? I tu allà, que no parles amb la cosina, mai a la vida. Però, cada 3 d'agost li envies un missatge, perquè no es digui, no? I aquesta és l'anècdota cutre, diguem-ne. Però com això, n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, no? De, a nivell social, no? I potser jo, perquè sempre m'he sentit rara a nivell social, és a dir, jo, doncs, quan anava a primària, doncs, jo llegia amb una escala, m'entens? Jo era rara, no calia tampoc... Fer grans deduccions de Sherlock Holmes. Jo era molt diferent dels nens de la meva edat, sempre m'hi he sentit, i potser per això m'ha costat menys sortir del motlle, perquè ja no era possible entrar al motlle. Llavors, no sé, suposo que les persones que d'alguna manera estan més en un espectre més normal socialment, doncs deu ser diferent, eh? Però jo com ja no podia, doncs ja, bueno, ja sortim del tot i fora, no? Penso que... aquí és on està la màgia, no? Crec que tots tenim una enveja sana amb una persona que és autèntica i que no té vergonya, no?, de ser ell mateix. És allò de que fan vegeta de tant de bo jo pogués fer això, no? Tant de bo jo pogués dir això.
3: Quantes vegades ho han dit?
2: Clar, i això, a més, es nota. És a dir, es nota quan una persona està en el seu element, quan una persona no està pendent de què diran, què faran, què no sé què, és que tu vols aquella droga. Jo crec que és una cosa que tots hauríem d'aspirar aquí, no? Perquè, d'alguna manera, és que els personatges ja estan agafats, no?, de l'obra de teatre. Millor que facis el teu perquè ningú més sap fer el teu paper, no? És a dir, intentar ser una còpia barata d'una altra persona, pues, trauràs mala nota, ja és segur.
3: Però ho fem per protegir-nos, perquè tu parlaves de motlle i, en canvi, jo he tingut la sensació, a mesura que anava llegint el llibre, que encara portem posada una gran cotilla. I parlo de tothom, eh? No parlo d'una cotilla femenina, només. No, parlo d'homes i dones, de tothom. Portem encara posada una cotilla. Aquesta és la sensació que jo he tingut a mesura que anava llegint el llibre. I m'he anat fent una llista de totes les coses que vull canviar.
2: Ai, que bé!
3: És llarga, eh? O sigui que la cotilla encara m'apreta molt.
2: Bueno, però saps què passa? Hi ha una cosa... Mira, jo t'he de dir, després d'això de la vergonya, jo m'he notat com una diferència en el diafragma. Ara, físicament, això no ho dic al llibre, eh? O sigui, que primícia de l'entrevista d'avui, però... En el moment en què et vas alliberant d'això, és com que hi ha espai físicament entre el teu cos. De veritat, hi ha espai. És a dir, d'alguna manera, no sé, respira, jo respiro en parts que no sabia que tenia i penso que és perquè m'he alliberat d'aquesta autocensura. I el fet de que un altre provi de censurar-me, o el fet de que un altre li molesti, o el fet de que un altre... És a dir, òbviament, les coses des del respecte, no? És a dir, no vaig jo a per ser jo, no? Fer mal a un altre, no és això. Però sempre hi ha una manera, no? Sempre hi ha una manera de ser fidedigna a tu mateix. I quan tu et vas fallant, tot això... Aquesta decepció pròpia d'haver-te decepcionat a tu mateix és una sensació de merda. Jo no sé si esteu familiaritzats amb això, però a mi m'acompanya tota la vida. I és un rotllo, no? Perquè és com... Estàs allà en bucle, no? Estàs com un bucle. Et fas unes pel·lícules de Hollywood increïbles de lo que haguessis dit, perquè llavors... És que... una cosa...
3: Però clar, ja arribes tard, ja no ho has dit, ja no ho has fet, ja t'has callat, t'has callat.
2: T'has passat de llarg ja. Aquella situació ha passat de llarg, però tranquil·la, en venen més. És a dir, no... Saps què vull dir? Això és un tema de pantalles, has d'anar passant pantalles. Mira, aquesta ja ha passat, vale? Aquí ja està, ja has fet el que havies de fer, ja està. A la pròxima tens una segona oportunitat, no? Jo penso que es tracta de no matxacar-se per les pantalles que et sembli que has malgastat. Jo penso que no és un tema de malgastar res, és un tema d'aprenentatge. A vegades pensem que tornem al mateix lloc, però sí, tornem al mateix lloc, però sent una persona diferent. Llavors podem prendre altres decisions.
3: Jo crec que ara m'ho has posat fil i rodó, perquè realment queden moltes pantalles, però per jugar-les ben jugades, crec que és necessari que agafeu precisament el Sinvergüenza. Jo penso que els que esteu escoltant, les que esteu escoltant el programa avui, ja sigui en directe o l'esteu escoltant en diferit, és com una senyal. Jo us ho recordo. Sinvergüenza, Meritxell García Roig, publicat per Urano. És allò que necessitem. És un dels ingredients importants de la vida. I, escolta, a mi em fa molt feliç que continuïs escrivint, que tinguis noves idees per compartir amb nosaltres. Tot el que ens ha quedat per dir, Meritxell, però saps que el temps de ràdio és...
2: Sí.
3: Però conceptes com el de donar i rebre, no us podeu perdre aquest capítol. Jo sempre t'haig de donar les gràcies.
2: Oh, sempre.
3: Sempre. I no deixeu de llegir-la. De veritat, recupereu-la, xafardegeu per internet, poseu-vos a la seva pàgina, mireu tot el que té i endinseu-vos en el seu món. Respirareu millor, com ha dit ella.

Carlota De Otto va estudiar magisteri i durant uns anys va combinar l'educació amb la redacció d'un blog de cuina sobre pa i formatge. Volia aprendre com es feien les coses que consumia i entendre quin camí havien recorregut fins a arribar a la seva taula. El 2015, la gastronomia es va tornar al seu ofici. Obrim el calaix de la

0: gràcies. Hola a tots dos.
1: Estem aquí també amb en Josep Maria Soler, el tècnic.
2: Escolta'm. Hola.
0: Estava l'he fet ja... visible.
1: Sí, l'he fet visible una miqueta. Últimament està molt xerraire els programes. Tenim un tècnic molt actiu, però clar, és que són molts anys de ràdio d'en Josep Maria Soler. Afortunada que m'acompanyi en aquest viatge del calaix. I, escolta, parlàvem de llibres de cuina que van molt més enllà. Carlota, jo vaig fer una ullada al catàleg de Sidilla perquè sempre m'agrada saber què hi ha de nou o com. I quan va arribar, poc m'esperava. Però jo no ho explicaré. Fes-nos un tastet una miqueta de com has creat aquest llibre, d'on neix i quines són les seves peculiaritats. Perquè si es parla de formatge, però de molt més.
0: És un llibre de receptes de pans i formatges tradicionals, o sigui, pans i formatges amb història i arrelats en un lloc, que he trobat que m'explicaven una mica doncs la trajectòria, em parlaven sobre la gent, sobre els seus paisatges, sobre els oficis que s'havien donat en un lloc concret, no? I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: A mi m'agrada molt perquè a l'inici del llibre ja diu: anem d'excursió, pugem a un tren, agafem aquest típic entrepà de pa i formatge, i certament són dos aliments que al llarg de la història ens han anat acompanyant. Són peces bàsiques, diguéssim. Són un fons d'armari de la cuina.
0: Totalment. I especialment del viatge, no? Trobo que són dos elements de la cuina que ens han permès, primer, ens han ajudat en la subsistència, no? Ens ajuden a fer ingredients molt senzills, fer-los durables, no? Un formatge, si pensem, al final ens fa que la llet sigui durable, o ens fa poder conservar la llet durant mesos, inclús anys. I amb el pa passa el mateix, es torna, o sigui, convertim el gra en un aliment diari. Sí, i llavors això fa, com són aliments tan de cabàs, no? dels bàsics diaris, fa que estiguin carregats d'històries.
1: De moltes històries. I ara em saltaré una mica les preguntes, perquè, Clara, parlaves d'aquest pa d'història i d'històries, parlàvem. Hi ha una recepta que em va colpir. Cap al final del llibre ja tenim la coca de Sant Joan, les coques de les àvies, tenim el mató, evidentment no podia faltar, però vaig llegir pa negre. I, clar, el meu cap, el meu cervell, el primer que vas fer va ser anar-se'n a la postguerra. I dic, ha posat una recepta de pa negre. És al·lucinant.
0: Amb aquest llibre també m'agrada molt reivindicar les tradicions mundanes, que no sempre estan fets del millor que tenim o del millor que som. Estan fetes de... Les tradicions mundanes estan fetes del context en el que estem vivint, no? I de vegades és un context doncs difícil. Bé, és un context, per exemple, el d'avui, no? Que és el context de la globalització. Quines tradicions estem creant avui en el context en el que vivim? Penso que de vegades volem fer que les tradicions representin el que nosaltres volem, no? De vegades volem fer que les tradicions sí, representin la nostra identitat somiada, però les tradicions estan fetes també això d'elements mundans i de casualitats i de històries humanes complexes.
1: Bé, al llarg del llibre també us haig de dir que anireu trobant moltíssimes fotografies, no? I podeu també fer un repàs en aquesta història. Jo parlava del pa negre, però és una recepta, Carlota, que tu te l'has fet una mica a la mida actual. Vull dir, amb els ingredients que tu creus que avui en dia trobem i que estan, bueno, que ens fan sants, perquè parlem de menjar sa, no? Aleshores, són receptes actualitzades, perquè les has anat adaptant. I ara tornem a l'inici del llibre, perquè ja m'he anat més endavant, però a l'inici comences amb aquell formatge que surt a tot arreu, amb aquells
0: forats. El formatge dels forats.
1: El formatge dels forats, que em sembla que

0: aquest formatge se li ha quedat ja dels forats i no l'hem mental, eh?
1: Doncs a mi m'agradava fer formatge a casa des de fa molts anys i el que em va passar quan vaig aprendre aquesta recepta és que la recepta d'internet, no?, suggeria que havies de contaminar la llet amb un bacteri que feia que sortirien els forats. I això és molt comú en la formatgeria moderna, no?, fer servir bacteris i fongs comercials. Però llavors jo em deia, ostres, això, no?, aquesta contaminació que en algun moment devia ser accidental d'un pastor o una zona que els va començar a passar això, com ho hem arribat a convertir en un emblema? No? Com s'ha arribat a convertir en aquesta estrella mundial que és l'emmental? Si va començar d'una història tan senzilla com un, imagina't, no?, un formatger hipotètic que diu, ostres, se m'ha contaminat el formatge, que un nen m'han sortit forats. Llavors, estirant del fil, el que em va passar és que vaig descobrir tota la indústria que hi havia al voltant, no?, la indústria cultural també, de dir, un país sencer defensant els forats, no?, que ningú els hi treguin els forats, perquè ara mateix, clar, és un símbol nacional gairebé. I sí, i això, clar, a l'adonar-me no?, d'aquest rerefons, és com que el vaig començar a veure darrere de moltes tradicions o de molts menjars d'aquests que en diuen nacionals, no?, de dir, ostres, què hi ha darrere? Moltes vegades ha sigut una anècdota o una tonteria, saps? I que de sobte es torna allà una estrella mundial i sobretot símbol nacional.
0: Està molt bé perquè no ho explicarem tot, perquè és bonic que aneu veient aquesta història, però a mi m'ha agradat això, anar llegint aquests inicis d'on venia i com ha acabat sent. Hi ha una cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, perquè, clar, és com el nostre Gaudí, les figuretes del Gaudí allà en el país, clar, és la imatge del país, no? I és aquelles figuretes del formatge per tot arreu. He pensat, equiparat a Gaudí, és que és així.
1: De fet, sí, als Estats Units li diuen the Swiss cheese, o sigui, el formatge suís directament, que dius, ja, imagina't, les desenes o centenars de formatges que hi ha a diferents zones de Suïssa, no? I aquest és the Swiss cheese. És com que ha d'haver-hi un menjar per cada país, no? Ha d'haver-hi una dansa per cada país, una música per cada país, i amb això trobo que estem perdent també una mica la diversitat i, sí, la diversitat dels pobles i de cada racó.
0: Estem en una globalització que al final fa que ens oblidem una mica a petit comitè sí que tenim aquestes tradicions, però sembla que a vegades es perden. Però vaja, mentre hi hagi figuretes del formatge i de Gaudí, no ens hem de preocupar. Ara, consells, perquè clar, tu dius, escolta'm, jo faig formatge a casa. Jo em vull atrevir a fer formatge a casa. Jo ara ja tinc receptes i a més, parlàvem d'aquest dalmató, parlàvem del pa negre, parlàvem de les coques. Entenc que les has provat totes, les has intentat com a mínim.
1: Sí, sobretot les he pres amb gent. Les he pres a fer amb gent. Perquè jo quan anava a viatjar i estava en aquests entorns de música i dansa tradicional i deia, escolteu, deixeu-me un moment que vaig a veure si hi ha algun formatger o algun forner local amb qui pugui aprendre també receptes de la zona, no? Jo passava igual dies o en ocasions algunes setmanes amb aquesta gent que m'obrien les portes de casa seva. Llavors, era com una mica veure com treballaven i com els ingredients si els arribaven, no?, del seu voltant o de l'altra banda del món, perquè ara tot està una mica interrelacionat. El que penso és que amb pans i formatges hi ha una cosa molt bonica, inclús per la gent que els fa a casa, que és algo molt comunitari, també. Hi ha molts fòrums o grups de Facebook o grups de Telegram on la gent s'ajuden entre ells i jo vaig aprendre molt també a través d'aquests fòrums digitals.
0: Saps, a mi, quan vaig triar el llibre també, era una cosa de dir, jo porto una vida molt accelerada i pensava, com ha de ser posar-se a la cuina amb tranquil·litat i calma i començar a preparar formatge? Perquè dius, mira, el pa encara m'hi veuria, però el formatge, no sé si ens has de donar algun consell. Ara ja me l'agafaré per mi, el consell.
1: Bueno, començar pels no madurats, perquè un cop comences a madurar és quan poses el teu formatge en mans de l'entorn, que és la màgia que ha convertit la llet en milers de formatges que existeixen a tot el món, no? Ha estat la contaminació o la relació del formatge amb el seu entorn. I això és molt més complicat quan no tens temps, quan no tens una càmera així controlada i tal. Llavors començar amb formatges no madurats i després d'això, doncs, apuntar-se a algun grup on puguis anar fent preguntes, enviar fotos i dir, nois, això us ho menjaríeu? Què penseu? I tothom, sí, tira! Sí, hi ha formacions també, tenim formacions inclús subvencionades fantàstiques aquí a Catalunya per fer formatge. Doncs també és un lloc que si t'apassiona el tema, és que és molt interessant no només fer formatge, sinó parlar, no?,
0: de tot plegat, de tot aquest món.
1: Clar, exacte.
0: De tot aquest món. Tenim també la recepta del Llonguet, per tant, tenim molt de quilòmetre zero el que és el llibre. Si ara ens haguessis de dir un formatge, així que diguessis ara, si me n'anés a berenar, menjaria aquest formatge. Quin et menjaries, Carlota?
1: No sé si m'has de fer una altra pregunta perquè sóc molt bàsica. Sempre que el dic, decebo a la gent. A mi m'agrada el comté, però... Sí, m'agrada... Però m'agradaria canviar la resposta. Sempre em fan aquesta pregunta.
0: Ja m'ho he imaginat, però jo tenia curiositat.
1: Molt boleàries. Sincerament, m'agraden els formatges que fan els meus amics. Sí.
0: Molt bé.
1: M'agrada comprar formatges als meus amics formatgers i comprar-los una peça molt gran. I llavors que el meu pare em digui, guarda-me un trozo. I la meva amiga Clara em digui, jo vull 2 quilos. I ens els repartim entre tots. I així anem provant diferents llocs del món, també. Bé, del món. Els comprem sempre... I així anem provant diferents llocs d'arreu, de Catalunya o França.
0: Està molt bé el que has dit. És comprar aquí... fa directament els formatges. Això no vol dir que no deixem de comprar les botigues, perquè si no se'ns menjaran, però el fet de quan anem a algun lloc de visita i trobes, no?, aquestes fàbriques, bueno, fàbriques entre cometes, aquests tallers...
1: Sobradors, no?
0: Aquests sobradors on ells fan els formatges i puguis tastar, perquè hi ha tantíssima varietat, però tantíssima...
1: Sí, i això és algo que trobo que, per exemple... petits caramelets de formatges, no? N'hi ha molts a cooperatives de consum. Trobo que les cooperatives de consum... Jo soc de FoodCop, que és una cooperativa sense ànim de lucre de participativa, no?, i de proximitat. I tenim una selecció de formatges locals impressionant, perquè creiem en aquesta idea, no?, de que l'aliment que comprem marca una mica l'entorn que volem crear, no? El paisatge que volem tenir.
0: Molt cert. Aquí et dono absolutament la raó, no? Agafar, ara que estem en un moment d'agafar consciència, no?, d'on estem, de trepitjar i de la vida que realment volem, perquè se'ns menja tot plegat, penso que és molt important aquesta gran frase. Nosaltres aquí només podem animar a tothom, ja ho veieu. Jo fins i tot m'animaré a provar-ho i ja t'enviaré la fotografia.
1: Vale. Jo et diré, menja tu, tranquil·la.
0: Bé, faré el tast i si veieu...
1: Sí, mentre no sigui de color negre, mentre no tinguis fongs allà... Diuen els negres, els roses també. Jo quan he tingut roses dic, bueno, això em sembla...
0: Fongs de color rosa, sobretot, no ho tasteu.
1: És com... no sé, és molt màgic. És com cultivar un jardinet i anar-lo a mirar cada dia. Sí, a veure què ha crescut.
0: Doncs, bueno, jo començaré amb els més senzillets, però sí que tinc moltíssima curiositat i és un llibre, bueno, que et dono l'enhorabona per la mirada que hi has posat. Per tant, els que vulgueu receptes en teniu i els que voleu ampliar aquestes receptes amb tot el món que les envolta, també... Ho trobareu en aquest llibre fantàstic publicat per Sidillà, Pa formatge folklore i la terra que els va fer. Carlota, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i que aprofiti el que sigui que acabem menjant.
0: El que surti.
1: Sí, sí. És estiu.

0: Salvador Balcells és escriptor, tot i havia exercit al llarg de la seva vida altres professions com la de llibreter i secretari tècnic de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Ha publicat 11 novel·les de ficció i ha estat guardonat amb diversos premis. Actualment és el comissari del festival El Vi fa Sang a l'Espluga de Francolí. La mort a trets d'un desconegut destapa una trama d'intriga en la qual es barregen pirates informàtics de diferents tipus, independentistes, serveis secrets, programaris espia, empreses estratègiques i víctimes col·laterals en un crescendo dramàtic que portarà la sergent dels Mossos d'Esquadra, Pilar Sorroca, a replantejar-se el seu futur. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu amb Mònica Socies.
1: Un canvi de registre en aquesta novel·la anònima de crims d'en Salvador Balcells, que ja ens té acostumats al gènere negre, però aquesta vegada la trama canvia una miqueta. Escolta'm, Salvador, benvingut. Te'ns has actualitzat al màxim.
2: Sí, és una mica diferent respecte de la novel·la anterior.
1: Una miqueta diferent, que jo, a mesura que t'anava llegint, pensava, el Salvador m'està guanyant i està més posat en el món de la tecnologia que jo, això no pot ser. Fins i tot us diré que quan el vaig trucar per parlar de la novel·la, li vaig parlar de noves tecnologies i em diu, noves ja no, eh, Salvador?
2: Exacte, ara ja no podem dir noves tecnologies, ja comencen a ser una mica antigues, fins i tot.
1: Una mica antigues, però no pels nostres personatges que en aquesta novel·la ens faran córrer amunt i avall. Ja hem escoltat aquesta breu sinopsi. A veure què és el que podem explicar i què és el que no. Una miqueta ens has posat en el món virtual dels més joves, també. Per què has triat aquesta temàtica? Per què aquest canvi de registre?
2: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia aquest esforç i espero haver-ho aconseguit.
1: Doncs sí, perquè jo hi ha coses que me les has fet buscar i tot, perquè pensava, jo anava a dir, m'ha guanyat, i dic, i m'hauré de posar una mica més al dia, jo llegeixo molt, però bé, anem a aquests personatges i una miqueta també la trama, no? Perquè és unit tota aquesta part de tecnologia i de hackers amb coses molt de quilòmetre zero, de la Terra, com és el procés, no? Aquest tema de la independència. Per tant, és una novel·la molt propera a nosaltres.
2: Sí, bueno, aquesta és la intenció. La intenció, a part de fer una novel·la negra o criminal, com vulguis dir-li, perquè evidentment hi ha crims, com passa normalment amb aquest tema, aquesta temàtica, intentava també tractar el tema precisament del procés d'independència, la situació actual, que és una situació molt ambigua, en la qual doncs, hi ha hagut una decepció molt forta a partir de la repressió, després del referèndum i tot això, i tot això vincular-ho una mica al debat polític, però al mateix temps la situació actual, arreu del món, introduir els crims individuals, barrejar-los amb els grans conflictes del present. Per exemple, la vigilància que ens tenen sotmesos, la manipulació digital, la violència política, que també n'hi ha, les clavegueres de l'Estat, la fragilitat de la veritat, que aquí també moltes vegades doncs, ens fan creure que unes coses són veritat i en realitat és una manipulació informativa, els mitjans de comunicació, el servei del poder, etc. O sigui, tota una sèrie de factors que fan que, doncs, que vivim en un món en què, a més d'estar molt connectats, estem també molt manipulats.
1: Això és un tema de debat actual, sobretot a nivell de premsa, no? S'escolta tot arreu què és real, què no, aquestes fake news, aquests contes, no? de xarxes socials que són IAs i no compleixen les normes i no ho diuen. Tot això està molt present. Ja veieu que teniu aquí temes molt punyents, damunt de la taula. I, escolta, no els has enllaçat ni tan malament, eh? Mm. Vull dir, ho has unit tot, que no hi ha ni un forat ni un buit, i tot queda molt enganxat i molt unit. Com ha estat la creació d'unir aquesta realitat amb totes aquestes tecnologies? Perquè tu parlaves de repte. Què ha estat per tu, no? Quan has tancat l'última pàgina?
2: Bueno, jo, de fet, he intentat, dintre de la novel·la, he intentat que el to general, diguéssim, combini tres o quatre coses que per mi eren molt importants de que sortissin. Per una banda, el ritme d'un thriller, que és un ritme doncs, que és necessari en aquest tipus de novel·les. Després, la precisió que ha de tenir una novel·la policiaca. La investigació de la policia necessita una precisió i uns factors que són també necessaris. L'interès pel món tecnològic, un factor molt important. Finalment, també les relacions humanes, perquè sense això tampoc, diguéssim, faríem una cosa molt tecnològica, però poc humana. Per exemple, la relació entre la Pilar, la protagonista, la mossa d'esquadra, i el hacker, el Biel, he intentat doncs, que vagi una mica en aquest sentit. Una relació travessada per l'atracció sexual entre tots dos, però també pel conflicte ideològic i la desconfiança que genera doncs, certes coses que van sabent.
1: Aquí, precisament, aquest és un dels punts que a mi més m'ha fascinat, no? Perquè no vull travessar la línia d'explicar-ho, però hi ha una escena molt potent en què ells no estan d'acord, no? I es posa damunt de la taula aquest gran debat de l'actuació policial. Clar, aquí tenim un hacker que està fora de tot aquest món policial, però en canvi està amb una mossa d'esquadra que ella sí que està implicada al màxim. Jo no sé si va ser molt fàcil, vull dir, confrontar aquestes dues cares de la realitat.
2: Bueno, aquesta era la intenció, de crear un conflicte a partir d'aquesta confrontació, però entre dues persones que, per altra banda, resulta que són molt pròximes i que i fins i tot podríem dir que s'estimen, o almenys que tenen una relació afectiva molt forta, però que tenen una confrontació perquè resulta que la Pilar, com a mossa d'esquadra, ha de defensar els seus companys, que són els que van hostiant els manifestants pels carrers. I això, el hacker, el Biel, ho troba insuportable. Doncs aquest enfrontament està fet expressament doncs, per crear doncs, aquesta situació de tensió entre ells, que li doni també un sentit, doncs, diguéssim, diferent a la novel·la.
1: Bé, jo no volia dir, però tu ja ho has dit, Salvador, sí senyor. Jo pensava, no m'expliquis, però bueno, hi ha molt més a la novel·la, no només és això. Però certament és un debat que cada vegada que actua la policia, no? Que hi ha alguna càrrega policial, com diuen, no? Els Mossos mateixos ho diuen, o sigui, passem de ser els herois a ser els dolents de la pel·lícula. No? Mm. Llavors hi ha aquesta dualitat que tu has dibuixat molt bé a la novel·la. La part humana, aquesta relació entre el Biel i la Pilar, però després també hi ha un misteri, hi ha assassinats i també hi ha molta denúncia. Interessants debats que poden generar molts debats. Ara, Salvador, ja m'explicaràs tota la part de la dark web, però això ens ho guardarem per nosaltres dos. Els lectors, els oients, hauran de llegir la novel·la.
2: Molt bé, molt bé. Només, si em permets, una última
1: sí?
2: cosa.
1: Sí, sí.
2: Per resumir una mica doncs, el que hem estat dient, el lector a la novel·la no hi trobarà només una investigació criminal, sinó també una radiografia, diria jo, una mica inquietant del país, de l'època i del món en què vivim, on la frontera entre la legalitat, la informació i el poder és cada vegada més difusa.
1: Ho és, i haurem d'anar molt al tanto, però, mentrestant, Anònima de Crims, publicada per Boliana a la col·lecció El Falciot Negre, d'en Salvador Balcells, ens donarà algunes pistes de tantes coses que encara estan per venir. Moltes gràcies, Salvador.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur, lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres i és que després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la Lluna ocultarà completament el Sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el Sol quedarà completament tapat. La Font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Segurament lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, hombre, sí, claro.
5: Pienso que será el último eclipse que veré por la edad. Así que sí, procuraré de todas maneras verlo de una manera u otra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse. A les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, si els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
26: Sí, intentarem sí. O a Centelles o a Tona. Veurem.
27: O al Puigagordi o al Castell, Tona. De Tona.
6: Les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
28: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de 3 de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona. Per cobrir aquest fenomen es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
29: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista a Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
30: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
29: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
31: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanovas, la regidora de Turisme de Deltebre.
32: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i, a més, efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80, entre voluntaris també de l'eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
31: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
33: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la penya fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
34: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
33: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
4: Notícies en xarxa.
0: 11 minuts i dos quarts de 3 i eclipsi a banda. Aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
5: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
0: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
5: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
0: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
5: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
0: I arribarem als esports amb música.
10: Bulería, bulería, del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
0: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
5: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
0: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt pericó a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia, al municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, la porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano, al conjunt londinenc. I en handbol, el Frenkie Balomano Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar el raig còsmic detectat

0: para verlo.
1: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
2: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
3: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
4: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
3: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
5: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
3: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
5: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
6: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
3: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
5: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
3: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
5: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
3: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
5: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
3: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
7: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club, per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
3: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La nostra portada d'aquest dimecres, després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig, Arnau Vidal.
9: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
10: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema
0: que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
10: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos

0: TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
1: Farem un parpadeig, pam, ya se ha acabado.
2: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
3: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
4: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, o más, sí, claro.
5: Penso que será el último eclipse que veuré per l'edat. Así que sí, procuraré de todas maneras veure'l d'una manera u altra.
6: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
7: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
8: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
7: Més detalls, Sartau, Bellavista, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta allà entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
10: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
9: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
7: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
7: Canal Reus, Paula Jansà.
11: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
12: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
11: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
7: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
14: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
13: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
7: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
15: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
16: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
15: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Kelos es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
7: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
17: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
18: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
17: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
7: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
19: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
20: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse. A les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
19: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
7: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
21: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
22: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
21: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
7: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
0: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
1: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi. No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
0: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil. I és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la lluna tapi el sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
7: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
8: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
7: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
2: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
23: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
2: Pues después de Líbia, a ver eclipses en concreto, va a ser el de Mongolia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
23: La illa de Pasqua, espectacular per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
2: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
23: Però no va ser el mateix perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipsi, i el moment de l'eclipsi, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
24: Notícies en xarxa.
7: Ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegues.
8: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
7: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
8: Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
7: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona del Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
8: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
7: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
4: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
3: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
7: I arribarem als esports amb música.
5: Bulería, bulería, dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
7: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
8: Cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
7: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica.
6: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.
7: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
10: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
25: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
10: Pel que fa als tres equips catalans a la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier al Johan Cruyff a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
26: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para
9: ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
10: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les Periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
11: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que, bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga. Y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
10: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
12: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar. I quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final. I bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
10: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda, el mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb 2 duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
7: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
13: La xarxa de comunicació local. Bring it.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'estiu d'avui, dilluns 10 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la col·laboració veïnal frustra l'ocupació d'un habitatge a Sant Feliu. Sant Feliu i Castellterçol presenten al·legacions al Plàter. L'ADENC alerta que el Plàter afecta 335 hectàrees de Sant Feliu malgrat el potencial de les teulades. Mollà dona el tret de sortida a la Festa Major amb la llegenda de la Cabra d'Or.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'S59 d'estiu del 10 d'agost del 2026. Comencem l'edició d'avui explicant-vos que la col·laboració veïnal ha frustrat l'ocupació d'un habitatge aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Els fets van passar dissabte quan quatre persones van intentar accedir a un habitatge situat al carrer Josep Rossell. Els veïns ho van comunicar de seguida als cossos policials i als Mossos d'Esquadra. Àlex García és sergent a la comissaria de Caldes de Montbui.
2: Aquest cap de setmana es van trobar un avís d'uns veïns que van avisar que en un pis buit que estaven accedint unes persones amb una escala estaven accedint per la balconada, dues persones, i ràpidament els Mossos d'Esquadra d'aquí de Caldes van anar cap al lloc i van veure que dintre del pis realment havia gent dintre. Varen picar per si podien obrir el pis, no va obrir ningú. Varen fer gestions per saber el propietari del pis, amb la sort que ens varen trobar un pis d'una segona residència. El propietari era una persona de Barcelona i era una segona residència. Al ser una segona residència, el tractament que li van donar a l'operativa policial no va ser d'ocupació, sinó d'una violació de domicili. Una violació de domicili comporta, pues, amb una flagrància, perquè els fets van passar en una hora o dos, hi havia una flagrància delictiva, llavors ens han més la negativa de que els autors dels fets no se van entrar, van activar els bombers, que ens van deixar una escala, llavors el cap de l'operatiu, que era un agent expert d'aquí de Caldes, va entrar per al balcó i va fracassar aquesta violació de domicili, que va terminar amb la detenció de dues persones que estaven a l'interior i una dona embarassada que sembla ser que va entrar per la porta un cop els autors del fet estaven allà dintre.
0: Els dos detinguts ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia. I és que la col·laboració veïnal ha estat clau en aquest cas. Davant de possibles ocupacions d'habitatges, els Mossos d'Esquadra recomanen avisar els cossos policials el més aviat possible.
2: Lo important, sobretot, és el que diem, perquè els cossos policials puguem jugar amb la fragància delictiva. La fragància delictiva ens permet actuar de manera immediata i evitar que aquests tipus de delinqüents constituïssin el seu domicili. Llavors, com no els dona temps a constituir el seu domicili, no tenen la protecció jurídica de domicili i permet que els agents puguem entrar fins de la força en el lloc que han ocupat.
0: La importància de les 48 hores és clau i és que els Mossos expliquen que, si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i, a partir d'aquí, el desallotjament ja requereix d'un procediment judicial. Moment ara de parlar de nou del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, conegut com a Plater. Un pla que, com us hem anat explicant en anteriors edicions de l'Eix 59, estableix criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes solars i eòlics. L'objectiu del pla, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, és implantar les energies renovables i descarbonitzar el país al 2050. La proposta que ha fet la Generalitat és preliminar i classifica el territori en diferents categories d'idoneïtat per a la implantació de projectes d'energies renovables. El pla identifica, municipi per municipi, diferents àmbits amb graus diversos d'idoneïtat per acollir eventuals projectes de generació d'energia renovable, però no suposa l'autorització automàtica de cap projecte. Des de la seva presentació, el pla ha rebut l'oposició d'entitats i d'alguns municipis, a més de més de 12.000 delegacions en el primer període d'exposició pública. El 30 de juliol es va tancar el primer període de delegacions, però el govern ja ha anunciat que obrirà un segon període perquè la ciutadania, les administracions i les entitats presentin les delegacions que creguin convenients. El Plater, que encara es troba en procés d'elaboració i es pot modificar en funció de les al·legacions, preveu que l'any 2050 les plaques fotovoltaiques ocupin 12 hectàrees de Sant Feliu de Codines, una extensió que suposaria un 0,8% del terme municipal. Aquestes instal·lacions s'haurien de fer, però, en els terrenys que estableix el Plater, que són un 8,8% del terme municipal. En el cas de Sant Feliu de Codines, no hi ha previsió d'instal·lacions eòliques. L'Ajuntament ha analitzat la documentació presentada per la Generalitat per valorar l'afectació que té el pla sobre el municipi i defensar els interessos de Sant Feliu. En aquest sentit, el consistori ha presentat al·legacions demanant que es preservi l'activitat agrària existent i que els terrenys que actualment es destinen a l'agricultura quedin exclosos de les zones prioritàries per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Així ho explicava Pol Cabotí, alcalde del municipi.
3: Però després hi ha matisos o hi ha aplicacions doncs, que ha fet que diferents sectors, sobretot el sector de la pagesia, doncs tingui conseqüències importants d'aplicar-se la proposta que han fet. En això s'han basat sobretot les al·legacions que hem fet com a Ajuntament, ja que compartim aquesta visió, i d'entrada el que hem fet és adherir-nos a la moció que va aprovar, les al·legacions que es van aprovar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, on el primer punt era sobretot remarcar doncs, que s'havien de tenir en compte aquests usos agraris existents. Aquests terrenys que ara mateix ja s'estan fent servir doncs, per pagesos que tenen activitat agrària i que, per tant, hem de preservar, i el que no podem fer és que amb una planificació d'instal·lar parcs solars en el territori doncs acabi anant en detriment d'aquesta activitat que ja existeix, que en les últimes dècades s'ha vist minvada i que, per tant, doncs, al contrari, no? Hauríem d'intentar fomentar que seguís sent així. Sobretot perquè també té una funció, també de prevenció d'incendis i de treballar la terra i d'activar la terra i que, per tant, hem de preservar. Sí que el fet doncs, de que una zona, un camp agrari, es posi com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques la fa molt més atractiva i segurament molt més rendible econòmicament per a algú que hi vol invertir, posar-hi plaques i treure aquest rendiment, però que un tros doncs, de muntanya, un tros forestal, que evidentment doncs, els costos de posar-la a punt segurament són més alts i per tant, doncs, com que això no podem abocar-nos a aquesta situació, doncs la primera al·legació, i que hem compartit també amb pagesos del municipi, és doncs, que s'excloguin aquests camps on hi ha activitat agrària.
0: Entre les al·legacions presentades, l'Ajuntament també reclama que es tingui en compte el traçat de la futura variant de Sant Feliu i l'afectació que tindrà sobre el territori. El consistori considera que aquesta infraestructura pot ser una oportunitat per concentrar-hi instal·lacions fotovoltaiques i reduir, així, la pressió sobre altres terrenys del municipi.
3: Com a prioritàries no es tenia en compte el traçat de la futura variant i l'afectació que això tindrà doncs, en aquell espai. I per tant doncs, hem demanat que això es tingui en compte, s'inclogui i es reformuli doncs, en tota la zona afectada. En aquest sentit també hem visualitzat l'oportunitat de que aprofitant la infraestructura sobretot del viaducte de la variant, doncs allà ja seria un bon espai, entenent doncs, que allà l'impacte ja hi serà doncs, de posar-hi plaques i reduir així la pressió sobre altres terrenys del municipi.
0: L'alcalde també explica que ha mantingut trobades amb veïns, propietaris i pagesos del municipi per resoldre dubtes i inquietuds sobre el Plater.
3: Durant les darreres setmanes, jo personalment com a alcalde i regidor de Medi Ambient he estat atenent doncs, tots els veïns i veïnes, propietaris i pagesos que m'ho han demanat, sobretot per aclarir dubtes. Alguns d'ells doncs, m'han compartit també les al·legacions que han presentat al Plater. Hi ha algunes d'aquestes doncs, en les que hem considerat que s'alineaven doncs, amb els nostres objectius també i amb l'interès públic, doncs també des de l'Ajuntament ens hi hem adherit i hem reforçat d'alguna forma aquesta visió. La majoria d'elles doncs, demanen en aquest sentit que deia abans, que és de protegir i preservar l'activitat agrària existent al municipi, ja que, com ja vam apuntar, El ple municipal, el gran damnificat, pot arribar a ser el pagès, aquella persona que està treballant al camp, però que no és propietari, ja que el propietari, doncs, si li donen l'opció de que li sigui més fàcil posar plaques, doncs, és probable, doncs, que prescindeixi de tenir el pagès i el substitueixi per plaques, i això, doncs, seria un problema.
0: Des del consistori insisteixen que la transició cap a les energies renovables és necessària, però defensen també que s'ha de tenir en compte les característiques del territori i prioritzar espais ja artificialitzats, com ara les teulades dels edificis o els aparcaments.
3: I en aquest sentit, doncs, també fer aquesta reflexió crítica de que sí, tota aquesta cursa, doncs, per les renovables queda en mans d'aquestes grans empreses, aquests grans fons d'inversió o aquestes companyies elèctriques, simplement reproduirem el model que tenim. Seguirem tenint el monopoli de la generació d'energia i, per tant, doncs, la paella pel mànec. En aquest sentit, creiem que l'administració pública ha de liderar això. Alguns d'aquesta, com a mínim una part d'aquesta generació fotovoltaica hauria d'estar compromesa en ser generació pública d'energia. En aquest sentit, doncs, cal inversió i pensem que és un moment important, que és un moment clau, perquè molta part d'aquesta energia sigui de les produïda per l'administració pública.
0: I continuem parlant del Plàter, perquè a Castellterçol també s'hi han presentat al·legacions i, a més, se sumen al manifest de Verges per frenar la seva implementació. Aquest és el setè municipi de la comarca del Moianès que s'hi adhereix. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Al darrer ple municipal de Castellterçol es va aprovar per unanimitat la formulació d'al·legacions al Plàter. Amb aquest acord, l'Ajuntament presenta un extens paquet d'al·legacions per defensar la preservació del territori, el paisatge i els espais agraris i forestals del municipi. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, explicava que també se sumen al manifest de Verges per demanar que s'aturi el Plàter, a la vegada que l'Ajuntament presenta aquestes al·legacions per mostrar els punts en què estan en contra.
5: Per un costat, com a Ajuntament de Castellterçol, votarem l'adhesió en aquest manifest, però per altre costat enteníem que nosaltres, o entenem, jo crec que tots, estiguem d'acord amb el Plàter o no, estem d'acord, estem a favor de les energies renovables i d'una implementació, doncs, que sigui justa, no? Per tant, el que també vàrem pensar en totes les al·legacions que hem preparat amb totes les forces polítiques és de que, a part de l'adhesió en aquest manifest, el que volíem era posar de manifest una sèrie d'al·legacions entenent que el pla terci, però en tot cas que es pot fer de manera diferent.
4: Una de les principals preocupacions és la falta de protecció de pagesos i ramaders a l'hora de concebre el Plàter. Massot explicava que no es pot perjudicar la sobirania alimentària per anar cap a la sobirania energètica.
5: És el tema de la sobirania alimentària i la protecció de la nostra ramaderia i agricultura. Ens trobem de que el Plàter ha fet com una espècie de regla de tres i no té en compte el valor agronòmic o l'activitat social i personal, no? Doncs de que significa l'activitat ramadera i d'agricultura a Castellterçol. Per tant, no val a dir que té un potencial X i que no hi hagi un anàlisi real d'això. I, a més, i crec que és més important encara, que hem de disposar de sobirania alimentària també com a territori. Per tant, el que no val és eliminar la sobirania alimentària a costa de plaques fotovoltaiques.
4: També es demana que revisin els criteris de protecció d'espais d'interès mediambiental i l'exclusió d'espais d'alt interès pel poble, com el Castell de Castellterçol, el Coll de la Creueta, la Poua de Can Revitllat i Sant Julià d'Úixols. Massot també explicava el descontentament del territori, perquè el pla carrega la responsabilitat de generar energia a les zones menys poblades del país.
5: I que sigui justa a nivell de territori. No té sentit que parlem d'emergència climàtica i emergència energètica i que, per tant, Castellterçol, igual que tots els altres municipis de Catalunya, ens hem d'inflar a posar plaques quan tu, per exemple, vas a l'àrea metropolitana i totes les àrees antropitzades no hi ha ni una placa, per dir-ho així, ras i curt. Per tant,
4: per això també s'ha presentat al·legacions per prioritzar la fotovoltaica en espais ja transformats, l'obligació de soterrar les línies elèctriques d'evacuació i el respecte al dret de la propietat davant l'expropiació forçosa. Per altra banda, sobre l'adhesió al manifest de Verges, contrari al Plàter, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. Connectem Castellterçol s'hi va mostrar a favor, així com la regidora no adscrita Raquel Alcaide. L'escoltem a ella i a Aleix Roca, representant de Connectem.
6: Se'ns ha tingut un despreniment molt, molt gros, penso personalment, com a ajuntament. No se'ns ha comptat a la veu dels municipis. Al final, per ells, entenc que l'important és l'àrea metropolitana i no la resta del país. Llavors, entenem doncs, que ho hagin fet d'aquesta manera per la seva ideologia política i la seva forma d'entendre el país, però no costava de res. I és molt important que en una qüestió tan important com el Plàter es posés, passéssim al sedàs, anéssim ajuntament per ajuntament com a govern de la Generalitat i sobre això comencéssim a treballar.
7: Considero que el Plàter és d'allò més pervers que s'ha fet. És com agafar un pastís i tirar-lo a sobre dels ajuntaments per veure si tothom s'hi oposa, si tothom està en desacord, si es lia una bona tangana, i aleshores així tirar cap a les expropiacions i obligar-nos a fer-los com ells volen. Per tant, penso que aquí hauríem de poder estar tots d'acord de que, vale, sí, energies renovables, sí, està clar que les necessitem, no podem pagar l'energia als preus que l'hauríem de pagar si no en tinguéssim i no fóssim autosuficients, però no d'aquesta manera.
4: Les abstencions van arribar per part d'Esquerra Republicana, que, tot i estar a favor de presentar les al·legacions al Plàter, veia contradictori posicionar-se totalment en contra del mateix pla a la vegada. Escoltem a Ferran Jordà pels Republicans.
8: Hem de mirar a anar tots plegats, però que siguem una mica coherents, perquè nosaltres no entenem que se'ns dona l'oportunitat de millorar i, en canvi, votem en contra. Si no ens haguessin donat l'oportunitat de millorar el pla, evidentment ens hi sumem. Quan és un pla impositiu 100%, que no pots fer res, entendríem, evidentment, que l'enfrontament seria un altre. Però volem veure el got mig ple, tornem a insistir, i en aquest cas, per aquest motiu, no ens adherirem i no votarem a favor, ens abstindrem en l'adhesió a aquest manifest.
4: Castellterçol, doncs, s'assuma Castellcí, Monistrol de Calders, Granera, Collsuspina, l'Estany i Santa Maria d'Oló. 7 pobles del Moianès ja s'han posicionat en contra del Plàter.
0: D'altra banda, l'ADENC també ha presentat al·legacions al Plàter i reclama que el pla es reformuli íntegrament. L'entitat ecologista qüestiona, entre d'altres aspectes, les dades que utilitza la Generalitat per calcular el potencial de les instal·lacions fotovoltaiques a les teulades i posa Sant Feliu de Codines com a exemple. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona que l'ADENC considera més detallat, les cobertes del municipi podrien generar fins a 18 gigabytes hora anuals, el 191% del consum elèctric del municipi. Ens ho explica Arnau Vila, membre de l'ADENC.
9: Dic que li sobren teulades, és a dir, la potència que li ha calculat l'estudi de la Diputació de Barcelona, que és el més detallat, doncs calcula aquest 191% respecte del consum que té. Això vol dir que és fantàstic, és a dir, Sant Feliu de Codines, sense haver de posar plaques solars en camps i en boscos, ja estaria produint un excedent energètic amb el que podria ser solidari amb la resta del país.
0: També consideren que aquesta diferència en el càlcul del potencial de les teulades és un dels problemes de base del Plàter i que acaba justificant la necessitat d'ocupar terrenys agrícoles i forestals. L'entitat també qüestiona les previsions de demanda elèctrica que fa el pla de cara al 2050.
9: Hem presentat bastantes, ara no sé si recordo, 18, crec que, al·legacions, i moltes són, diguem-ne, de contingut legal, però bàsicament el més important que nosaltres al·leguem és que el Plàter es basa en dues premisses molt, molt errònies. Una, aquesta potència que calcula sobre les teulades, que és totalment equivocada, perquè ells s'agafen a una mitjana, posen un coeficient a totes les teulades, a totes, i no saben ni la geometria ni l'orientació, llavors no s'agafen estudis més rigorosos com el de la Diputació que utilitzem nosaltres. I això fa que aleshores a l'estudi ja digui que s'ha d'ocupar camps i que s'han d'ocupar boscos perquè les teulades no donen suficients. Llavors aquí ja hi ha un problema de base molt, molt, molt, molt greu. I després el segon és que el Plàter aposta a desenvolupar energia amb l'horitzó 2050. És a dir, en lloc de plantejar-se de cobrir, que ja és prou ambiciós, la demanda elèctrica que tenim actualment amb energies renovables, que és ja un objectiu molt i molt ambiciós, planteja no només això, sinó cobrir la del 2050, que ells calculen que serà més del doble de la que tenim ara.
0: En el cas concret de Sant Feliu, l'ADENC alerta que el plàter afecta 335 hectàrees, un 22% de la superfície del municipi. L'entitat apunta, a més, que un 43% d'aquest terreny se superposa amb els anomenats hàbitats d'interès comunitari, espais que, segons l'ADENC, tenen un valor natural que cal preservar.
9: Després també que de totes aquestes zones, clar, no cauen en sac buit, és a dir, en aquestes zones hi ha boscos molt valuosos, per exemple, molts alzinars, molts camps, matollars, bueno, espais que tenen un valor ambiental molt interessant. Nosaltres ho hem creuat amb les dades cartogràfiques i amb les cobertes del sol i hem trobat que Sant Feliu de Codines el 43% de les zones del plàter cauen en hàbitats d'interès comunitari. Aquests hàbitats són cobertes del sol que estan identificades per la Unió Europea com que tenen un valor natural que cal preservar i que cal protegir. I en aquest cas a Sant Feliu, doncs això, gairebé la meitat de les zones plàter caurien zones que mediambientalment tenen un valor que cal preservar.
0: L'ADENC demana que el plàter actual no s'aprovi i es reformuli, amb una revisió de les previsions energètiques i una nova avaluació ambiental. A més, l'entitat defensa que la transició cap a les energies renovables és necessària, però considera que s'ha de fer prioritzant espais ja artificialitzats i sense comprometre els terrenys agrícoles i els espais naturals. Muià dona el tret de sortida dels primers dies de la seva festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or. Ens ho explica tot en Jordi Givert.
4: Muià entra de ple en la celebració de la seva festa major amb una agenda carregada d'actes populars, cultura i música des d'aquest mateix dilluns. El gran protagonisme d'aquesta jornada d'obertura el té la festa de la Cabra d'Or, la representació teatralitzada de la llegenda ha arrencat a 6:45 de la tarda a la plaça Major. A les 7 ha sortit la caminada popular per buscar el teixit daurat i tot seguit es farà un sopar de carmanyola i el joc de cerca. La nit es tancarà amb la cercavila de la banda Àurea i els concerts de Fills d'Iso i PD Chibi a partir de la mitjanit al Parc Municipal. Demà dimarts, Muià viurà el desenllaç de la llegenda de la Cabra d'Or. L'activitat arrencarà a les 11 del matí a la zona del Parc Municipal amb tallers infantils i tot seguit, a 1:45, començarà la cercavila infantil encarregada d'escortar la cabra fins a l'Ajuntament. A la tarda, la celebració arribarà al moment àlgid a les 6, quan arrencarà des de la plaça Sant Sebastià la gran cercavila per festejar la troballa de la Cabra d'Or. La comitiva anirà fins davant de l'església de Santa Maria, on es viurà el moment més esperat, l'entrega de la figura al senyor de Planella, la pedregada i el desenllaç teatral de la història. La festa organitzada per l'associació La Cabra d'Or i el Consistori culminarà a la mateixa plaça Major amb un sopar popular a partir de 9:45 de la nit. La traca final arribarà amb els darrers balls de La Cabra d'Or i una sessió musical a càrrec de P.D. Cabrit que s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
0: I ara parlem de l'atur, perquè el mes de juliol deixa un augment de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, tot i que amb una intensitat molt diferent. A la comarca vallesana l'increment és del 2,09%, amb 350 persones més a l'atur que al juny, mentre que al Moianès l'augment és de l'1,2%, amb 7 persones més. En ambdós casos, però, les dades interanuals són positives, amb menys persones aturades que fa un any. Al conjunt de Catalunya l'atur també ha augmentat durant el juliol, un 2,5%, tot i que les 314.874 persones desocupades representen la xifra més baixa en un mes de juliol des de l'any 2007. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, a Muià, on l'atur disminueix respecte al mes anterior en 13 persones, un 4,29% menys. La dada també és positiva si mirem un any enrere, amb 14 persones menys a l'atur, que representen un descens del 4,61%. La taxa d'atur provisional, per tant, se situa en el 8,37%. A Castellterçol, en canvi, l'atur augmenta amb força durant el juliol. Hi ha 15 persones més a les llistes d'atur, un increment del 16,30% respecte al juny. La comparació entre anual també és negativa, amb 13 persones més sense feina que fa un any, un 13,83% més. Per tant, la taxa d'atur provisional queda en el 8,06%. I tanquem el bloc del Moianès amb Santa Maria d'Oló, que presenta una evolució positiva, i és que durant el mes de juliol hi ha dues persones menys a l'atur, un descens del 9,52% respecte al mes anterior. En termes interanuals, també disminueix l'atur, amb 3 persones menys, un 13,64% de descens. La taxa d'atur provisional, per tant, és del 3,56%. Pel que fa al Vallès Oriental, començant amb Bigues i Riells del Fai, on l'atur augmenta un 9 persones durant el juliol, un 2,33% més que el juny. Respecte a l'any anterior, però, hi ha dues persones més a l'atur, un increment del 0,51%. La taxa d'atur provisional queda en el 7,18%. A Caldes de Montbui, el juliol deixa 22 persones més a l'atur, un augment del 3,80% respecte al mes anterior. La dada interanual, però, és positiva, amb 18 persones menys desocupades que fa un any, un descens del 2,91%. La taxa d'atur provisional se situa en el 6,34%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on l'atur també augmenta lleugerament durant el juliol, amb 7 persones més, un 2,71% respecte al juny. En canvi, si ho comparem amb el juliol de l'any passat, hi ha 5 persones menys a l'atur, un descens de l'1,85%. La taxa d'atur provisional és del 7,33%.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
10: Hola! Com va la setmana? Com comença aquesta setmana? Meteorològicament parlant, ho fem amb un temps estable. No hi ha manera que baixin les temperatures. Les frases que tothom diu per tots els llocs, és quina calor, quin ambient tan xafogós, i és que no hi ha manera que baixin les temperatures. Avui, novament, màximes al voltant dels 33, 34 graus. Són temperatures bastant normals per aquesta època de l'any, estem en plena canícula, però és que les nits també són de mal dormir. I clar, jo crec que el que fa més irrespirable l'ambient és aquesta acumulació de dies i dies d'aquesta calor. És que no hi ha manera de que se'ns tregui de sobre l'ambient aquest irrespirable en el que estem, que farem balanç de tot plegat quan acabi l'estiu, però es batran molts rècords, segur. De cara a demà, pocs canvis, la temperatura alta, nits de mal dormir, algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. Dimecres, dia 12, dia especial, dia de l'eclipsi. En principi, es podrà veure. Recordem que les nostres poblacions és parcial, no serà total. Heu d'anar a un cim, a un lloc que hi hagi vista cap a l'oest i que no hi hagin edificacions ni muntanyes, que a l'oest es pugui veure perfectament cap a última hora del dia, i en principi es podrà veure. Hi haurà alguna nuvolada a la tarda, però no hauria d'afectar la visió de l'eclipsi. Les temperatures del dimecres, molt semblants a tota la setmana, les mínimes al voltant dels 20 graus, màximes 33-34 graus. No baixen aquestes temperatures, a l'igual que no baixaran el dijous. Calor, poques nuvolades, gens de pluja. En definitiva, unes paraules que portem ja molts dies dient-les, aquestes paraules, calor, xafogor, poques nuvolades i poca pluja. No hi ha manera de que plogui realment d'una manera forta, no hi ha manera que baixin les temperatures d'una manera forta. És el que ens toca aquest estiu. Unes temperatures altes que duraran fins divendres, és que de fet tota la setmana serà gairebé igual, amb aquest sol, amb aquestes petites núvoles de tarda i amb unes temperatures de ple estiu. que vagi molt bé la setmana i que tots tinguem una gran visió de l'eclipsi d'aquest dimecres, que serà un fenomen realment espectacular. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i 9:00 PM, segons el lloc des d'on surt Servi, però només serà al sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentarien morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier de Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participarà amb Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la fallada del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
1: Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viqui pregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Havíeu sentit mai a parlar d'una malaltia anomenada cara de bicicleta? Sí, sí, heu sentit bé, cara de bicicleta. Doncs és una malaltia, fictícia, però una malaltia. Segons sembla, les dones, si van en bicicleta, per efecte de l'esforç de mantenir l'equilibri i pedalar, tenien uns ulls desorbitats i la mandíbula serrada. I això, segons diuen els escrits de medicina de l'època, era contrari a la imatge tendra i afectuosa que buscaven a la seva mirada els homes a les dones de la seva època. El sector mèdic, al segle XIX, per evitar que les dones anessin en bicicleta, es va inventar una malaltia. Era la seva resposta a l'amenaça que representava la llibertat que guanyarien les dones si podien viatjar soles i autònomament. La història passada està plena d'exemples com aquest, de mentides, de silencis, d'ocultacions, d'apropiacions, on la dona ha sortit malparada. Perquè aviat commemorarem el Dia Internacional de les Dones i per saber més, avui la nostra pregunta és: què commemorem el 8 de març? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i compartirem entrevista amb la Carina Gibert i en Luca Quintore. I acabarem amb coses de la Viquipèdia.

0: La Viqui pregunta.
1: Què commemorem el 8 de març?
0: Què diu la Viquipèdia?
2: La Viquipèdia ens diu que el Dia Internacional de les Dones, que es commemora el 8 de març, és una celebració mundial que té com a objectiu reconèixer els èxits socials, econòmics, culturals i polítics de les dones, així com abordar les desigualtats de gènere que encara persisteixen a tot el món. Aquesta data va ser establerta per les Nacions Unides el 1975, encara que les seves arrels es remunten a principis del segle XX amb les lluites de les dones per millorar condicions laborals i, sobretot, el dret a vot. Aquesta commemoració serveix com a plataforma per promoure la igualtat de gènere i els drets de les dones i per sensibilitzar sobre temes com la violència de gènere, la bretxa salarial i la representació de les dones en llocs de presa de decisions. Cada any es duen a terme esdeveniments, manifestacions i campanyes arreu del món per commemorar aquesta data i continuar avançant cap a una societat més igualitària. Si mirem els antecedents, existeixen actes reivindicatius per part de les dones, els trobarem des de l'antiguitat, com en el cas de l'antiga Grècia, on la Lisístrata d'Aristòfanes va començar una vaga sexual contra els homes per posar fi a la guerra del Peloponès, o a la Revolució Francesa, on les parisienes, que demanaven llibertat, igualtat i fraternitat, van marxar cap a Versalles per exigir el sufragi femení, una exigència estesa al segle XIX per les sufragistes d'Europa i Amèrica, que va donar com a fruit a indrets com Nova Zelanda o les Illes Pitcairn a meitat del segle XIX el dret a vot. Però els orígens que avui, del que avui coneixem com el Dia Internacional de les Dones els trobem una mica més endavant, a començaments del segle XX, un període de canvis socials molt profuns. Destacarem algunes dates claus que marquen l'evolució d'aquesta diada i veurem com es va arribar a determinar que fos el 8 de març. Mireu, la primera data significativa d'aquest fil cronològic la trobem el 1909 de la mà de la sindicalista Teresa Malkiel i amb el suport del Partit Socialista d'Amèrica. Això va passar als Estats Units. Quan es va crear el National Women's Day, que va ser el darrer diumenge de febrer. A l'any següent, el 1910, passem a Europa. A la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes realitzada a Copenhague es va aprovar la proposta de Clara Zetkin, una política alemanya, per la celebració del Dia de la Dona Treballadora. Comença a sortir el concepte laboral dintre del moviment. Un any després, seguint l'acord de Copenhague, que s'havia pres l'any anterior, va començar a commemorar-se el Dia Internacional de la Dona. Ja apareix la paraula internacional perquè se celebra en molts països d'Europa, principalment Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. I la data és el 19 de març encara. El 1913, el Dia Internacional de la Dona es va fer servir com a mecanisme per protestar per la Primera Guerra Mundial, que al final va acabar començant, perquè va començar el 14 i estem parlant del 13. A tota Europa es va celebrar per primera vegada el 8 de març. El 1917, la Primera Guerra Mundial ja s'havia acabat i a Rússia havien mort 2 milions de soldats russos i les dones van declarar una vaga en demanda de pau, de pa i pau, al mig del que va començar ja, que era la Revolució Russa. Aquestes dues circumstàncies es van, diguem-ne, retroalimentar i 4 dies més tard d'aquesta data el tsar va abdicar i el govern provisional revolucionari va concedir a les dones el dret de vot. Aquell històric diumenge va ser el 23 de febrer, segons el calendari julià, que és el que feien servir a Rússia, i el 8 de març, segons el calendari gregorià utilitzat als 3 països. Per tant, el 8 de març ja queda marcat, o diguem-ne, o va sentar un precedent molt important, que és com arribem a l'any 1975. En l'any 1975, la ONU va declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, i 2 anys més tard va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va convidar a tots els estats del món a declarar, conforme a les seves tradicions històriques i costums nacionals, un dia com Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional.
1: Molt bé, ens has fet aquí un recull de diferents articles de la Viquipèdia, però amb una molt bona feina, eh?
2: Bueno.
1: Per això estem.
2: Es tracta de divulgar, no?
1: Molt bé, anem per l'entrevista sense esperar més.
0: La Viqui Entrevista.
1: Anem per l'entrevista sense esperar més perquè avui ens fa molta il·lusió. Tenim una d'aquelles converses que ens agraden tant, una xerrada amb dos convidats que ja són amics. Ens acompanya a l'estudi la Carina Gibert, és catedràtica de la UPC, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i cofundadora i directora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence. Benvinguda, Carina.
3: Hola, molt contenta d'estar aquí.
1: I des de Madrid, en connexió per videoconferència, tenim el Luca Chiantore. És pianista i musicòleg. Va néixer a Itàlia, però és català. Destacat per les seves aportacions a la investigació i la tècnica pianística i la figura de Beethoven. En Luca és professor al Departament de Musicologia de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Benvingut, Luca.
4: Moltes gràcies. Ben feliç d'estar aquí.
1: Doncs benvinguts i benvingudes a la Viqui Pregunta i a Ona Codinenca. Benvinguts i us expliquem, als nostres oients, us expliquem per què hem triat la Carina i en Luca per parlar del Dia Internacional de les Dones. Hem volgut portar una dona i un home, perquè parlar de les dones no és exclusiu de les dones. Ben al contrari, molts homes, de fet jo vull pensar que la majoria, els intel·ligents, estan al costat de les dones en la seva lluita per la igualtat. Hem volgut portar dues persones de dues àrees del coneixement tan importants com són la ciència i la tecnologia amb la Carina i les arts, la cultura i les humanitats amb en Luca, perquè ens parlin de la incidència de les dones en el món i la contribució de les dones en la història de la humanitat. I hem volgut que fossin dues dones del món, dues persones del món acadèmic, professors universitaris en les seves especialitats, perquè ens parlin de l'actualitat i del futur, de com són els nois i les noies que s'estan formant avui per liderar el demà. Però comencem dels principis i escoltem-los. D'on venim? Quina reflexió us feu del passat i la història en relació amb les dones? Què penseu? Qui vol començar? Luca, com ho veus, això?
4: Bueno, a veure, tantes coses a dir, no? La més evident és que segur no ens podem, conformar, no? No podem pensar que ja ho hem aconseguit. Ben al contrari. I el que ens ensenya la història, també, és que, primer, cap conquesta, cap avenç que podem considerar un avenç és fet per sempre, això segur. És a dir, les coses poden anar enrere, aquest mite de l'avenç, del progrés continu, és una pel·lícula, clarament. I crec que s'està veient especialment bé en aquest moment el perill de tornar enrere en moltes coses que semblaven molt òbvies, però també he de veure que les qüestions no són unidireccionals, o sigui, que tenen moltes aristes, moltes qüestions. No? Uh-huh. I aquesta, en aquest tema, em sembla particularment evident. No? El fet mateix que jo estigui aquí, no? Es podria, sincerament, jo també m'ho penso, no? Jo, una de les coses que he après, per exemple, de les dones, lluitant pel 8 de març, és que el 8 de març, si anem a fer la manifestació als homes amb la bandereta, no sé què, no sé quant, molt sovint el sistema està fet de tal manera que algun altre estarà mentrestant cuidant dels fills o ocupant-se de no sé quines coses. I això ja és la primera cosa que he après ben clarament. El 8 de març, el millor que pots fer per la reivindicació del 8 de març és permetre que hi hagi dones que vagin el 8 de març a manifestar-se, perquè els homes, si hi ha aquest problema, és precisament perquè els homes no fem la nostra part. Per altra banda, és també, i en aquest cas en particular, no? Em sembla una cosa molt, molt característica del nostre temps, no? Que moltes reivindicacions, reivindiquem drets, reivindiquem problemes de gent que potser no és el nostre cas, no? Quan les dones, les sufragistes, reivindicaven el seu dret a votar, no sé què, eren les dones que reclamaven per si mateixes. Quan els afrodescendents van lluitar tant per una justícia als Estats Units, al segle XX, encara tantíssim, estan lluitant pels seus mateixos drets. Podria semblar que la reivindicació de les dones sigui una cosa de les dones, però aquesta concretament és una cosa de tothom. És a dir, el que no està conforme amb aquesta desigualtat sóc jo, encara que sé que en moltes coses em surto beneficiat, en realitat, de la desigualtat existent, però en realitat el que no la vull, aquesta desigualtat, sóc jo. I en aquest sentit crec que hi ha molta feina a fer.
1: Clar, podríem pensar, si fem aquesta mirada crítica cap al passat, que ens hem perdut la perspectiva de les dones a la història, que ens hem perdut a grans compositores, a grans intèrprets. Vaig cap a la música, que és la teva especialitat.
4: Sense dubte. O sigui, qui surt perdent, finalment, a l'haver exclòs les dones, no són les dones, és que són tothom. És a dir, la realitat és que hem fet una història parcial, completament parcial, en la qual, evidentment, èticament, hi ha com un deute històric cap a les dones. Però globalment no ha sortit guanyant. És que ningú ha sortit guanyant. Ens hem perdut coses meravelloses, diferentíssimes entre si, que podrien contar una història molt més interessant, molt més fascinant, molt més rica i diversa de la història unidireccional que ens han contat, que d'entrada molt sovint ha hagut d'excloure les dones, fins tot quan estaven allà a prop i més o menys s'haurien, perquè t'espatllen el cuentecito fàcil, no? I no, hi ha molta riquesa per entendre, etc. I això, mira, ho has esmentat, per exemple, un cas molt clar, has dit això de la cara de bicicleta. Que la història sigui més interessant del que podem pensar, ho sabem sempre aquí estudiant la història per totes les dimensions. Per exemple, la bicicleta ens sembla una cosa com, bueno, una bicicleta, no sé què, però cert, final del segle XIX, aquesta època de reivindicació de les dones, és realment el moment de desenvolupament de la bicicleta, que tecnològicament era un objecte molt més complicat del que semblava, perquè s'ha necessitat la reacció de l'acer per fer les rodes suficientment lleugeres per fer funcionar una bicicleta. Uh-huh. Resultat, entre els primers potenciadors del negoci de la bicicleta hi eren els germans Wright, que coneixem per l'avió, perquè l'avió no era més que una aplicació del mecanisme de la bicicleta, però per veure si això es podia volar. Uh-huh. Tot això, i eren constructors de bicicletes que van aconseguir pensar l'avió. Uh-huh. Allà al mig, sempre, els germans Wright, i tu ho saps, Wilbur i Orville, òbviament, eren dos homes. L'empresa que va fer possible la inversió
1: el prototip
4: de l'avió, la portava la seva germana, la Catherine. Uh-huh. Realment, qui era l'eix de tot això i qui va fer sostenible tot allò era una dona. I la primera que va creure de veritat en el risc i va enfrontar-se al risc de volar era ella. Uh-huh. Quan se'n parla de la germana? Poquíssim.
1: Clar.
4: Pràcticament.
3: Quina...
1: De fet, estem parlant de dones científiques, Carina?
3: A mi em fa moltíssima il·lusió sentir el Luca, perquè verdaderament aquesta ha estat una història de dones reclamant dones, no? I moltes vegades ens hem sentit molt soles en aquesta reivindicació. Llavors, jo crec que no és tan recent, és bastant recent, que comencem a reunir, com si diguéssim, aquesta complicitat de l'altra meitat de la població que se suma en aquest carro d'intentar desentrellar realment quin ha estat el paper de la dona a la història, no? Uh-huh. Jo crec que vivim una situació una mica il·lusòria. O sigui, nosaltres ara, aquí a Catalunya, per exemple, que estem en el primer món i que tots som democràtics i que qui més qui menys està molt mal vist no reivindicar aquesta igualtat, doncs sembla com si ja estéssim en un estadi avançat d'aquesta reivindicació. Però en realitat, si tu mires en perspectiva global... Mira, jo la del 8 de març, sí. vaig a la ONU amb els actes de 8 de març de la ONU, no? Que ja es reuneix tot el món, i allà agafes una perspectiva molt gran de que en realitat el trosset de món on això de la igualtat sembla que està com una mica més assumit, és petitíssim, sí. És mini, i a més fa dos dies, o sigui, sí. En realitat... la meva iaia no va viure un món igualitari, ni la meva mare tampoc. Però la meva mare era una dona casada i encara no podia tenir un compte corrent al banc, que parlem de fa dos dies i mig. O sigui, sí. Això no és una cosa...
1: No.
3: No és una cosa de los pasados pretéritos, ni molt menys. No? Per tant, m'agrada molt quan el Luca deia... És que, en realitat, totes aquestes lluites i els drets que es van aconseguint... tampoc són una cosa indeleble, o sigui, tu avances, com si diguéssim, no? I la guspira que fa falta, perquè les dones que han anat guanyant en determinats territoris una certa autonomia o un cert paper, el perdin, és així.
1: Sí.
3: I jo que estic més o menys relacionada amb una petita ONG que des que hi ha talibans a Afganistan les ajudem a sortir del país, això ho hem vist en pròpia, amb distància zero, no? O sigui, tu veus dones que fa 10 anys, fa 6 anys, vivien com nosaltres.
1: Sí.
3: I de la noche a la mañana van, bueno, ara ja ni finestres, o sigui, a l'agost estàvem desesperats perquè no els deixàvem parlar, ara ja no poden tenir ni finestres, o sigui, i corrigiendo y aumentando, no?
1: Sí,
3: per tant, ni és global, això de que les dones van guanyant terreny i se'ls va fent justícia, ni és perpetu.
1: No. De fet, tens el paradigma de dir acabem de tenir una carrera electorat als Estats Units en el que optaven el mateix càrrec de màxima representació del país un home i una dona.
3: Negre, que aquí ja inclous un factor d'interseccionalitat, no?
1: Sí, sí, però el resultat d'aquestes eleccions farà un retrocés amb les lleis i normatives d'aquell país, parlant d'avortament, d'accés a l'educació, de polítiques sanitàries, etcètera, etcètera,
3: sí, sí.
1: On la dona se n'anirà uns quants esglaons enrere.
3: Sí, sí, però fixa't que amb la legislatura anterior ja vam viure que retiraven el dret, sí, de l'avortament de la Constitució americana, eh?
1: Sí,
3: i aquest,
1: sí,
3: era el govern anterior,
1: sí,
3: o sigui que,
1: sí,
3: tampoc no pensis.
1: Sí, sí, Estats Units i progressisme, sí.
3: No, no, estem en un punt que jo crec que és molt interessant, aquesta presa de consciència global que estem agafant tots, de que necessitem recuperar l'espai de la dona, perquè al final les dones han fet tant, no?, perquè el món evolucioni, perquè els homes hagin crescut. O sigui, com haurien crescut els homes sense aquestes dones que estaven tot darrere resolent la logística diària, com si diguéssim,
1: sí,
3: no? Vull dir que tot plegat.
1: I això és una realitat, però aquesta era l'excusa que tenien els homes per justificar el que feien contra les dones, que necessitaven que es quedessin a casa a cuidar dels fills i dels grans perquè els marits poguessin fer tenir les grans carreres d'èxit i els grans descobriments, no? Que estava molt bé que les dones fossin intèrprets i estudiessin un instrument, sí, però clar, perquè entretinguessin els amics i els marits a les vetllades tocant el piano i tocant l'arpa. I pel camí resulta que teníem allà grans intèrprets o grans compositores que mai van poder accedir al reconeixement i, a més, ni tan sols difondre la seva obra o treballar la seva obra com es mereixien, no?
4: Sense dubte. I al mateix temps, serà perquè jo sempre vull reconèixer a la història els signes també del que ens pot donar idees i camins i d'alguna forma, bueno, jo sóc un optimista crònic, jo necessito, per viure, necessito veure el got mig ple, i necessito pensar que les coses poden millorar si no estan bé, i veure què puc fer, però no puc quedar-me queixant-me de les coses, en qualsevol nivell. No? I allà la història ens ensenya molt, d'entrada ens ensenya, per exemple, que quan més rica és la situació de les simplificacions que en podem fer. No? Quan les banalitzem, sense dubte ens perdem la riquesa que al dia a dia sempre és més gran. No? Globalment, aquesta situació es pot resumir com ho has fet, que va ser 19 i has dit, clar, molt sovint, etc. Però la realitat és que també hi havia excepcions de tot tipus. Hi havia situacions molt diverses. Al final, el que feia el teu entorn immediat era decisiu i com s'establia una relació en l'entorn immediat. Una persona que es va trobar clarament un marit que s'esperava d'ella, precisament això, era Maria Szymanowska. I Maria Szymanowska va lluitar per tenir la qüestió dels seus tres fills desfer-se del marit, i amb tot això va tenir el recolzament total de la seva família, que era complicat tenir una dona que es deixava un bon marit, un bon matrimoni. Va tenir els seus pares, les seves germanes, els seus germans, totalment de la seva part, i va reanudar una carrera.
1: Uh-huh.
4: I vull dir, aquest exemple també m'agrada. Hi havia marits que van dedicar-se, fins i tot enfrontant-se a cert prejudici social, etc., van recolzar les carreres de les seves dones, i les han tingut molt al llarg de tot el temps. Tenim un cas evident a la música més catalana d'Elisa de la Rocha, que va fer la carrera que va fer perquè el seu marit va ocupar-se enterament dels seus fills, enterament de la gestió de la seva mateixa carrera, ell, que també era molt bon pianista, etc., permetint al mateix temps que aquella fos una filla cohesionada i tot això, perquè no és que ella es va desfer, sinó que la càrrega de la gestió diària d'aquella casa recaia sobre l'home, perquè la carrera d'Elisa va despegar d'una tal manera que era incompatible, no? Realment, la clàssica carrera incompatible amb una família, i en aquell cas va ser possible que fos compatible amb una família, però perquè hi havia un home darrere que també ho va fer possible, tota aquesta determinació. No, i així endavant.
3: I aquest esquema és relativament freqüent, eh? Ara m'estaves fent venir al cap la Montserrat Caballé, no? La Montserrat Caballé també va tenir un marit que era el seu mànager i que d'alguna manera estava com en el back-end permetent que ella fes aquesta carrera tan gran. I aquí a Catalunya tenim una directiva molt important d'HP, que es diu Guayente San Martín, que quan ella explica la seva trajectòria, que és una de les poquíssimes dones que ha pogut arribar a uns nivells de lideratge altíssims en aquesta multinacional, ella també explica, en el seu moment el meu marit va decidir quedar-se a casa i acompanyar-me a Nova York, a fer les meves estades fora, allà on te l'has hagut de fer, i ell ha estat doncs fent de mestresso de casa mentre jo promocionava la meva carrera per poder arribar on he arribat. Vull dir que aquest és un esquema que és relativament freqüent. I reprenent el que havíem deixat abans, tu deies, sí, clar, és que aquest paper que han jugat les dones, no? És que, de fet, jo diria que aquesta és la gran assignatura pendent que tenim amb les dones. Perquè el dia que les dones van decidir que anaven a treballar, el forat de qui s'ocupa dels afers domèstics no l'han resolt encara. No l'ha resolt ningú. O sigui, continuem aquí. No hem fet una reflexió social, sistèmica, de dir, val, aquí hi havia unes xarxes de dones, que hi havia l'àvia, la tieta, la no sé qui, que una s'ocupava de cuidar, l'altra cosia, l'altra planxava, l'altra feia els caldos, i l'altra cuidava els nens, i ara tot de repente aquestes van totes a treballar, i això qui ho fa? I ara tothom s'espavila com vol, però des del punt de vista sistèmic no s'ha fet la reflexió de dir, val, com ens organitzem, no? I, bueno, per sort ara comencem a tenir aquestes obligatorietats d'agafar les baixes paternals, no sé què, que són mesures, però una reflexió profunda, global, que resolgui aquest problema, en realitat no l'hem fet. Anem posant pedaços. No?
1: Clar, bueno, s'han fet passos, s'han fet revolucions, però no s'ha discernit això en perspectiva
3: global.
1: Global, però, diguem, en perspectiva femenina, entenent per femenina allò que ens han encolomat a les dones. Que no vol dir que les dones estiguem més predisposades per res. És a dir, els homes poden ser excel·lents pares, poden ser excel·lents marits, poden gestionar perfectament una casa amb tot el que es comporta. Les dones no estem definides genèticament per fer això millor. Per què som les responsables de les cures? La gran lluita del món civilitzat després de la incorporació de la dona al món laboral és la jornada de 8 hores. 8 hores per descansar, 8 hores per treballar i 8 hores pel lleure i la cultura. Ah, vale, i qui fa el dinar?
3: Clar,
1: a la dona li falten 8 hores més.
3: Clar, i entres amb la doble jornada i totes aquestes històries que fan que perquè tu puguis tenir una carrera mínimament prominent en un entorn com el nostre, que és científic i tecnològic, fas més hores que un rellotge. O sigui, estem totes a la una de la nit contestant mails i aquestes coses que els senyors no han de fer. Mm-hmm. Però perquè si tu no fas això,
1: quedes fora.
3: Et quedes allí fent de professora de primer, per exemple, tota la vida amb aquelles assignatures bàsiques i no arribes mai a poder fer de professora d'un màster, per exemple. No.
1: I tot això s'ha d'entendre que s'ha de poder fer sense sacrifici. Simplement és una nova mirada de la família, una nova mirada de les perspectives.
3: Sí, no? De fet, necessitaríem un replantejament general de la cultura. De fet, jo diria que les cultures nòrdiques, que no són tan de clan i no són tan centrades, la societat no orbita tant al voltant de la família, elles ho tenen una mica millor, eh? Però bueno, a Itàlia, per exemple, una cosa, ara no sé, jo no he vist estudis, però jo he tingut una relació molt gran amb Itàlia i el Luca també coneixeràs bé el país, i és molt freqüent que una dona a Itàlia es casi jove, tingui fills, i quan el nen té 3 anys se'n va a la universitat a estudiar. Això és freqüentíssim, molt freqüent. Aquí no ho fem, això, no? Però clar, és com encara orbitem tant al voltant d'aquesta estructura familiar que encara hi ha molt camí per recórrer, perquè la projecció vital d'un home i d'una dona siguin paral·leles. Jo veig aquí molts anys, perquè això realment s'aproximi.
1: Sí. Bueno, i pel camí anem retallant i anem perdent llibertats, perquè al final tot això només es tracta de tenir oportunitat de triar, no?, i de decidir respecte a la pròpia vida cap a on la vol orientar, i no sempre podem triar.
3: De fet, aquí jo tinc coses escrites que deuen circular per internet, i he fet una reflexió molt llarga al llarg dels anys, i estic pràcticament convençuda que quan una nena de 17 anys o 18 anys tria el que voldrà fer l'any que ve, i si anirà a la universitat o no, i si farà música o farà metal·lúrgica, no està fent una tria lliure. O sigui, el missatge sistèmic que rebem tots, homes i dones, des de que el món és món i des de que poses el primer plon en aquest planeta, és tan contundent. O sigui, tu estàs, com a dona, estàs tantes hores al dia rebent un missatge subliminal de a tu et toca cuidar, a tu et toca ser amable, a tu et toca preocupar-te de tothom, a tu et toca, i això és la tele, la ràdio, els anuncis, els regals que et fan per Nadal, no? O sigui, quantes nines de biberon i de xumet regalem a les nenes, no?, que no regalem als nens, i a més, totes les nines es caguen i es pixen i ploren, sí, i tota l'estona és això, no? Llavors és com un missatge, és com un mantra, que clar, quan tu tota la vida t'ha arribat això per tot arreu, encara que la mama et digui, mira nena, fes servir un tornavís, però després el resto del, no?, ja no en parlem, dels estereotips de gènere que porten els videojocs i la major part de les activitats interactives que tenen els nens.
1: Fins aquí la Viqui Pregunta d'avui per FM. Si voleu escoltar la resta d'aquest programa o qualsevol altre programa, trobareu tots els nostres podcasts a la nostra web, laviquipregunta.cat. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en dues setmanes. Si ens voleu fer una Viquipregunta, al web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. laviquipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Viquifriquis.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Queden només uns minuts perquè Catalunya visqui el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen es produirà a partir de les 7:36 de la tarda i fins a les 8:30, tot i que només serà al sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. El Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió, i que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Pels que no vulgueu o no pugueu veure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentri en els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. Es demana especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu. De la mateixa manera, també es reclama no aturar-se als vorals de les vies ni estacionar vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que l'ambient previ a l'eclipsi solar està confirmant la gran expectació generada. Els principals punts d'observació s'han anat omplint malgrat la intensa calor i la incertesa pels núvols. Les carreteres també han registrat importants retencions, mentre que durant tot el dia s'han repetit les cues per aconseguir ulleres homologades. Arreu del territori, milers de persones s'han preparat per contemplar el fenomen, que no es produïa a Catalunya des del 1905, ocupant els espais habilitats amb cadires, parasols, menjar i begudes, mentre diverses organitzacions ofereixen activitats i ulleres de protecció. Enmig d'aquesta festa, Protecció Civil ha enviat un SOS per demanar el confinament de la població afectada per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat els bombers, es tracta d'una zona que compta amb prop de 1.169 persones domiciliades. El cos continua treballant per apagar el foc amb 40 dotacions, 7 de les quals aèries. I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica investiga un accés no autoritzat a documentació.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'ES 59 d'estiu d'avui, dilluns 10 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la col·laboració veïnal frustra l'ocupació d'un habitatge a Sant Feliu. Sant Feliu i Castellterçol presenten al·legacions al Plàter. L'ADENC alerta que el Plàter afecta 335 hectàrees de Sant Feliu malgrat el potencial de les teulades. Mollà dona el tret de sortida a la Festa Major amb la llegenda de la Cabra d'Or.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'ES 59 d'estiu del 10 d'agost del 2026. Comencem l'edició d'avui explicant-vos que la col·laboració veïnal ha frustrat l'ocupació d'un habitatge aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Els fets van passar dissabte quan quatre persones van intentar accedir a un habitatge situat al carrer Josep Rossell. Els veïns ho van comunicar de seguida als cossos policials i als Mossos d'Esquadra. Àlex García és sergent a la comissaria de Caldes de Montbui.
2: Aquest cap de setmana es van trobar un avís d'uns veïns que van avisar que en un pis buit que estaven accedint unes persones amb una escala, estaven accedint per la balconada, dues persones, i ràpidament els Mossos d'Esquadra d'aquí de Caldes van anar cap al lloc i van veure que dintre del pis realment havia gent dintre. Varen picar per si podien obrir el pis, no va obrir ningú. Varen fer gestions per saber el propietari del pis, amb la sort que ens varen trobar un pis d'una segona residència. El propietari era una persona de Barcelona i era una segona residència. Al ser una segona residència, el tractament que li van donar a l'operativa policial no va ser d'ocupació, sinó d'una violació de domicili. Una violació de domicili comporta pues, amb una flagrància, perquè els fets van passar en una hora o dos, hi havia una flagrància delictiva, llavors més la negativa de que els autors dels fets no se van entrar, van activar els bombers, que ens van deixar una escala, llavors el cap de l'operatiu, que era un agent expert d'aquí de Caldes, va entrar per al balcó i va fracassar aquesta violació de domicili, que va terminar amb la detenció de dues persones que estaven a l'interior i una dona embarassada que sembla ser que va entrar per la porta un cop els autors dels fets estaven allà dintre.
0: Els dos detinguts ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia. I és que la col·laboració veïnal ha estat clau en aquest cas. Davant de possibles ocupacions d'habitatges, els Mossos d'Esquadra recomanen avisar els cossos policials el més aviat possible.
2: L'important, sobretot, és el que diem, perquè els cossos policials puguem jugar amb la flagrància delictiva. La flagrància delictiva ens permet actuar de manera immediata i evitar que aquests tipus de delinqüents constituïssin el seu domicili. Llavors, com no els dona temps a constituir el seu domicili, no tenen la protecció jurídica de domicili i permet que els agents puguem entrar fins de la força en el lloc que han ocupat.
0: La importància de les 48 hores és que...

0: que ha fet la Generalitat és preliminar i classifica el territori en diferents categories d'idoneïtat per a la implantació de projectes d'energies renovables. El pla identifica, municipi per municipi, diferents àmbits amb graus diversos d'idoneïtat per acollir eventuals projectes de generació d'energia renovable, però no suposa l'autorització automàtica de cap projecte. Des de la seva presentació, el pla ha rebut l'oposició d'entitats i d'alguns municipis, a més de més de 12.000 delegacions en el primer període d'exposició pública. El 30 de juliol es va tancar el primer període de delegacions, però el govern ja ha anunciat que obrirà un segon període perquè la ciutadania, les administracions i les entitats presentin les delegacions que creguin convenients. El Plater, que encara es troba en procés d'elaboració i es pot modificar en funció de les al·legacions, preveu que l'any 2050 les plaques fotovoltaiques ocupin 12 hectàrees de Sant Feliu de Codines, una extensió que suposaria un 0,8% del terme municipal. Aquestes instal·lacions s'haurien de fer, però, en els terrenys que estableix el Plater, que són un 8,8% del terme municipal. En el cas de Sant Feliu de Codines, no hi ha previsió d'instal·lacions eòliques. L'Ajuntament ha analitzat la documentació presentada per la Generalitat per valorar l'afectació que té el pla sobre el municipi i defensar els interessos de Sant Feliu. En aquest sentit, el consistori ha presentat al·legacions demanant que es preservi l'activitat agrària existent i que els terrenys que actualment es destinen a l'agricultura quedin exclosos de les zones prioritàries per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Així ho explicava Pol Cabotí, alcalde del municipi.
1: Però després hi ha matisos o hi ha aplicacions doncs, que ha fet que diferents sectors, sobretot el sector de la pagesia, doncs tingui conseqüències importants d'aplicar-se la proposta que han fet. En això s'han basat sobretot les delegacions que hem fet com a Ajuntament, ja que compartim aquesta visió, i d'entrada el que hem fet és adherir-nos a la moció que va aprovar, les delegacions que es van aprovar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, on el primer punt era sobretot remarcar doncs, que s'havien de tenir en compte aquests usos agraris existents. Aquests terrenys que ara mateix ja s'estan fent servir doncs, per pagesos que tenen activitat agrària i que, per tant, hem de preservar, i el que no podem fer és que amb una planificació d'instal·lar parcs solars en el territori doncs acabi anant en detriment d'aquesta activitat que ja existeix, que en les últimes dècades s'ha vist minvada i que, per tant, doncs, al contrari, no? Hauríem d'intentar fomentar que seguís sent així. Sobretot perquè també té una funció, també de prevenció d'incendis i de treballar la terra i d'activar la terra, i que, per tant, hem de preservar. Sí que el fet doncs, de que una zona, un camp agrari, es posi com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques la fa molt més atractiva i segurament molt més rendible econòmicament per a algú que hi vol invertir, posar-hi plaques i treure aquest rendiment, però que un tros doncs, de muntanya, un tros forestal, que evidentment doncs, els costos de posar-la a punt segurament són més alts, i per tant, doncs, com que això no podem abocar-nos a aquesta situació, doncs, la primera al·legació, i que hem compartit també amb pagesos del municipi, és doncs, que s'excloguin aquests camps on hi ha activitat agrària.
0: Entre les al·legacions presentades, l'Ajuntament també reclama que es tingui en compte el traçat de la futura variant de Sant Feliu i l'afectació que tindrà sobre el territori. El consistori considera que aquesta infraestructura pot ser una oportunitat per concentrar-hi instal·lacions fotovoltaiques i reduir, així, la pressió sobre altres terrenys del municipi.
1: Com a prioritàries no es tenia en compte el traçat de la futura variant i l'afectació que això tindrà doncs, en aquell espai. I per tant doncs, hem demanat que això es tingui en compte, s'inclogui i es reformuli doncs, en tota la zona afectada. En aquest sentit també hem visualitzat l'oportunitat de que, aprofitant la infraestructura sobretot del viaducte de la variant, doncs allà ja seria un bon espai, entenent doncs, que allà l'impacte ja hi serà doncs, de posar-hi plaques i reduir així la pressió sobre altres terrenys del municipi.
0: L'alcalde també explica que ha mantingut trobades amb veïns, propietaris i pagesos del municipi per resoldre dubtes i inquietuds sobre el Plater.
1: Durant les darreres setmanes, jo personalment com a alcalde i regidor de Medi Ambient he estat atenent doncs, tots els veïns i veïnes, propietaris i pagesos que m'ho han demanat. sobretot per aclarir dubtes. Alguns d'ells doncs, m'han compartit també les al·legacions que han presentat al Plater, i en algunes d'aquestes doncs, en les que hem considerat que s'alineaven doncs, amb els nostres objectius també i amb l'interès públic, doncs, també des de l'Ajuntament ens hi hem adherit. I

0: i hem reforçat d'alguna forma aquesta visió. La majoria d'elles doncs, demanen en aquest sentit que deia abans, que és de protegir i preservar l'activitat agrària existent al municipi, ja que, com ja vam apuntar, el ple municipal, el gran damnificat, pot arribar a ser el pagès, aquella persona que està treballant al camp, però que no és propietari, ja que el propietari, doncs, si li donen l'opció de que li sigui més fàcil posar plaques, doncs, és probable doncs, que prescindeixi de tenir el pagès i el substitueixi per plaques, i això doncs, seria un problema.
1: Des del consistori insisteixen que la transició cap a les energies renovables és necessària, però defensen també que s'ha de tenir en compte les característiques del territori i prioritzar espais ja artificialitzats, com ara les teulades dels edificis o els aparcaments.
0: I en aquest sentit doncs, també fer aquesta reflexió crítica de que sí, tota aquesta cursa doncs, per les renovables queda en mans d'aquestes grans empreses, aquests grans fons d'inversió o aquestes companyies elèctriques, simplement reproduirem el model que tenim. Seguirem tenint el monopoli de la generació d'energia i, per tant, doncs, la paella pel mànec. En aquest sentit, creiem que l'administració pública ha de liderar això. Alguns d'aquesta, com a mínim una part d'aquesta generació fotovoltaica hauria d'estar compromesa amb ser generació pública d'energia. En aquest sentit, doncs, cal inversió i pensem que és un moment important, que és un moment clau, perquè molta part d'aquesta energia sigui de les produïda per l'administració pública.
1: I continuem parlant del Plàter, perquè a Castellterçol també s'hi han presentat al·legacions i, a més, s'assumen al manifest de Verges per frenar la seva implementació. Aquest és el 7è municipi de la comarca del Moianès que s'hi adhereix. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: Al darrer ple municipal de Castellterçol es va aprovar per unanimitat la formulació d'al·legacions al Plàter. Amb aquest acord, l'Ajuntament presenta un extens paquet d'al·legacions per defensar la preservació del territori, el paisatge i els espais agraris i forestals del municipi. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, explicava que també se sumen al manifest de Verges per demanar que s'aturi el Plàter, a la vegada que l'Ajuntament presenta aquestes al·legacions per mostrar els punts en què estan en contra.
3: Per un costat, com a Ajuntament de Castellterçol, votarem l'adhesió en aquest manifest, però per altre costat enteníem que nosaltres, o entenem, jo crec que tots, estiguem d'acord amb el Plàter o no, estem d'acord, estem a favor de les energies renovables i d'una implementació doncs, que sigui justa, no? Per tant, el que també vàrem pensar en totes les al·legacions que hem preparat amb totes les forces polítiques és de que, a part de l'adhesió en aquest manifest, el que volíem era posar de manifest una sèrie d'al·legacions entenent que el pla Terci, però en tot cas que es pot fer de manera diferent.
2: Una de les principals preocupacions és la falta de protecció de pagesos i ramaders a l'hora de concebre el Plàter. Massot explicava que no es pot perjudicar la sobirania alimentària per anar cap a la sobirania energètica.
3: És el tema de la sobirania alimentària i la protecció de la nostra ramaderia i agricultura. Ens trobem de que el Plàter ha fet com una espècie de regla de tres i no té en compte el valor agronòmic o l'activitat social i personal, no? doncs de que significa l'activitat ramadera i d'agricultura a Castellterçol. Per tant, no val a dir que té un potencial X i que no hi hagi una anàlisi real d'això. I, a més, i crec que és més important encara, que hem de disposar de sobirania alimentària també com a territori. Per tant, el que no val és eliminar la sobirania alimentària a costa de plaques fotovoltaiques.
2: També es demana que revisin els criteris de protecció d'espais d'interès mediambiental i l'exclusió d'espais d'alt interès pel poble, com el castell de Castellterçol, el coll de la Creueta, la poua de Can Revitllat i Sant Julià d'Úxols. Massot també explicava el descontentament del territori, perquè el pla carrega la responsabilitat de generar energia a les zones menys poblades del país.
3: I que sigui justa a nivell de territori. No té sentit que parlem d'emergència climàtica i emergència energètica i que, per tant, Castellterçol, igual que tots els altres municipis de Catalunya, ens hem d'inflar a posar plaques quan tu, per exemple, vas a l'àrea metropolitana i totes les àrees antropitzades no hi ha ni una placa, per dir-ho així, ras i curt. Per tant,
2: per això també s'ha presentat al·legacions per prioritzar la fotovoltaica en espais ja transformats, l'obligació de soterrar les línies elèctriques d'evacuació i el respecte al dret de la propietat davant l'expropiació forçosa. Per altra banda, sobre l'adhesió al manifest de Verges, contrari al Plàter, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. Connectem Castellterçol s'hi va mostrar a favor, així com la regidora no adscrita Raquel Alcaide. L'escoltem a ella i a l'Eix Roca, representant de Connectem.
4: Se'ns ha tingut un despreniment molt, molt gros, penso personalment, com a ajuntaments. No se'ns ha comptat a la veu dels municipis. Al final, per ells, entenc que l'important és l'àrea metropolitana i no la resta del país. Llavors, entenem doncs, que ho hagin fet d'aquesta manera per la seva ideologia política i la seva forma d'entendre el país, però no costava de res. I és molt important que en una qüestió tan important com el Plàter es posés, anéssim, passéssim al sedàs, anéssim ajuntament per ajuntament com a govern de la Generalitat i sobre això comencéssim a treballar.
5: Considero que el Plàter és d'allò més pervers que s'ha fet. És com agafar un pastís i tirar-lo a sobre dels ajuntaments per veure si tothom s'hi oposa, si tothom està en desacord, si es lia una bona tangana, i aleshores així tirar cap a les expropiacions i obligar-nos a fer-los com ells volen. Per tant, penso que aquí hauríem de poder estar tots d'acord de que, vale, sí, energies renovables, sí, està clar que les necessitem, no podem pagar l'energia als preus que l'hauríem de pagar si no en tinguéssim i no fóssim autosuficients, però no d'aquesta manera.
2: Les abstencions van arribar per part d'Esquerra Republicana, que, tot i estar a favor de presentar les al·legacions al Plàter, veia contradictori posicionar-se totalment en contra del mateix pla a la vegada. Escoltem a Ferran Jordà pels Republicans.
6: Hem de mirar anar tots plegats, però que siguem una mica coherents, perquè nosaltres no entenem que se'ns dona l'oportunitat de millorar i, en canvi, votem en contra. Si no ens haguessin donat l'oportunitat de millorar el pla, evidentment ens hi sumem. Quan és un pla impositiu 100%, que no pots fer res, entendríem, evidentment, que l'enfrontament seria un altre. Però volem veure el got mig ple, tornem a insistir, i en aquest cas, per aquest motiu, no ens adherirem i no votarem a favor, ens abstindrem en l'adhesió a aquest manifest.
2: Castellterçol, doncs, s'assuma Castellcí, Monistrol de Calders, Granera, Collsuspina, l'Estany i Santa Maria d'Oló. 7 pobles del Moianès ja s'han posicionat en contra del Plàter.
1: D'altra banda, l'ADENC també ha presentat al·legacions al Plàter i reclama que el pla es reformuli íntegrament. L'entitat ecologista qüestiona, entre d'altres aspectes, les dades que utilitza la Generalitat per calcular el potencial de les instal·lacions fotovoltaiques a les teulades i posa Sant Feliu de Codines com a exemple. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona que l'ADENC considera més detallat, les cobertes del municipi podrien generar fins a 18 gigabytes hora anuals, el 191% del consum elèctric del municipi. Ens ho explica Arnau Vila, membre de l'ADENC.
7: Dic que li sobren teulades, és a dir, la potència que li ha calculat l'estudi de la Diputació de Barcelona, que és el més detallat, doncs calcula aquest 191% respecte del consum que té. Això vol dir que és fantàstic, és a dir, Sant Feliu de Codines, sense haver de posar plaques solars en camps i en boscos, ja estaria produint un excedent energètic amb el que podria ser solidari amb la resta del país.
1: També consideren que aquesta diferència en el càlcul del potencial de les teulades és un dels problemes de base del Plàter i que acaba justificant la necessitat d'ocupar terrenys agrícoles i forestals. L'entitat també qüestiona les previsions de demanda elèctrica que fa el pla de cara al 2050.
7: Hem presentat bastantes, ara no sé si recordo, 18, crec que, al·legacions, i moltes són, diguem-ne, de contingut legal, però bàsicament el més important que nosaltres al·leguem és que el Plàter es basa en dues premisses molt, molt errònies. Una, aquesta potència que calcula sobre les teulades, que és totalment equivocada, perquè ells s'agafen a una mitjana, posen un coeficient a totes les teulades, a totes, i no saben ni la geometria ni l'orientació, llavors no s'agafen estudis més rigorosos com el de la Diputació que utilitzem nosaltres. I això fa que aleshores a l'estudi ja digui que s'ha d'ocupar camps i que s'han d'ocupar boscos perquè les teulades no donen suficients. Llavors aquí ja hi ha un problema de base molt, molt, molt, molt greu. I després el segon és que el Plàter aposta a desenvolupar energia amb l'horitzó 2050. És a dir, en lloc de plantejar-se de cobrir, que ja és prou ambiciós, la demanda elèctrica que tenim actualment amb energies renovables, que és ja un objectiu molt i molt ambiciós, planteja no només això, sinó cobrir la del 2050, que ells calculen que serà més del doble de la que tenim ara.
1: En el cas concret de Sant Feliu, l'ADENC alerta que el plàter afecta 335 hectàrees, un 22% de la superfície del municipi. L'entitat apunta, a més, que un 43% d'aquest terreny se superposa amb els anomenats hàbitats d'interès comunitari, espais que, segons l'ADENC, tenen un valor natural que cal preservar.
7: Després també que de totes aquestes zones, clar, no cauen en sec buit, és a dir, en aquestes zones hi ha boscos molt valuosos, per exemple, molts alzinars, molts camps, matollars, bueno, espais que tenen un valor ambiental molt interessant. Nosaltres ho hem creuat amb les dades cartogràfiques i amb les cobertes del sol i hem trobat que Sant Feliu de Codines, el 43% de les zones del plàter cauen en hàbitats d'interès comunitari. Aquests hàbitats són cobertes del sol que estan identificades per la Unió Europea com que tenen un valor natural que cal preservar i que cal protegir. I en aquest cas a Sant Feliu, doncs això, gairebé la meitat de les zones plàter caurien zones que mediambientalment tenen un valor que cal preservar.
1: L'ADENC demana que el plàter actual no s'aprovi i es reformuli, amb una revisió de les previsions energètiques i una nova avaluació ambiental. A més, l'entitat defensa que la transició cap a les energies renovables és necessària, però considera que s'ha de fer prioritzant espais ja artificialitzats i sense comprometre els terrenys agrícoles i els espais naturals. Muià dona el tret de sortida als primers dies de la seva festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or. Ens ho explica tot en Jordi Givert.
2: Muià entra de ple en la celebració de la seva festa major amb una agenda carregada d'actes populars, cultura i música des d'aquest mateix dilluns. El gran protagonisme d'aquesta jornada d'obertura el té la festa de la Cabra d'Or. La representació teatralitzada de la llegenda ha arrencat a 6:45 de la tarda a la plaça Major. A les 7 ha sortit la caminada popular per buscar el teixit daurat i tot seguit es farà un sopar de carmanyola i el joc de cerca. La nit es tancarà amb la cercavila de la banda Àurea i els concerts de Fills d'Iso i PD Chibi a partir de la mitjanit al Parc Municipal. Demà dimarts, Muià viurà el desenllaç de la llegenda de la Cabra d'Or. L'activitat arrencarà a les 11 del matí a la zona del Parc Municipal amb tallers infantils i tot seguit, a 1:45, començarà la cercavila infantil encarregada d'escortar la cabra fins a l'Ajuntament. A la tarda, la celebració arribarà al moment àlgid a les 6, quan arrencarà des de la plaça Sant Sebastià la gran cercavila per festejar la troballa de la Cabra d'Or. La comitiva anirà fins davant de l'església de Santa Maria, on es viurà el moment més esperat, l'entrega de la figura al senyor de Planella, la pedregada i el desenllaç teatral de la història. La festa organitzada per l'associació La Cabra d'Or i el Consistori culminarà a la mateixa plaça Major amb un sopar popular a partir de 9:45 de la nit. La traca final arribarà amb els darrers balls de La Cabra d'Or i una sessió musical a càrrec de P.D. Cabrit que s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
1: I ara parlem de l'atur, perquè el mes de juliol deixa un augment de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, tot i que amb una intensitat molt diferent. A la comarca vallesana l'increment és del 2,09%, amb 350 persones més a l'atur que al juny, mentre que al Moianès l'augment és de l'1,2%, amb 7 persones més. En ambdós casos, però, les dades interanuals són positives, amb menys persones aturades que fa un any. Al conjunt de Catalunya l'atur també ha augmentat durant el juliol, un 2,5%, tot i que les 314.874 persones desocupades representen la xifra més baixa en un mes de juliol des de l'any 2007. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, a Moià, on l'atur disminueix respecte al mes anterior en 13 persones, un 4,29% menys. La dada també és positiva si mirem un any enrere, amb 14 persones menys a l'atur, que representen un descens del 4,61%. La taxa d'atur provisional, per tant, se situa en el 8,37%. A Castellterçol, en canvi, l'atur augmenta amb força durant el juliol. Hi ha 15 persones més a les llistes d'atur, un increment del 16,30% respecte al juny. La comparació entre anual també és negativa, amb 13 persones més sense feina que fa un any, un 13,83% més. Per tant, la taxa d'atur provisional queda en el 8,06%. I tanquem el bloc del Moianès amb Santa Maria d'Oló, que presenta una evolució positiva, i és que durant el mes de juliol hi ha dues persones menys a l'atur, un descens del 9,52% respecte al mes anterior. En termes interanuals, també disminueix l'atur, amb 3 persones menys, un 13,64% de descens. La taxa d'atur provisional, per tant, és del 3,56%. Pel que fa al Vallès Oriental, començant amb Bigues i Riells del Fai, on l'atur augmenta amb 9 persones durant el juliol, un 2,33% més que el juny. Respecte a l'any anterior, però, hi ha dues persones més a l'atur, un increment del 0,51%. La taxa d'atur provisional queda en el 7,18%. A Caldes de Montbui, el juliol deixa 22 persones més a l'atur, un augment del 3,80% respecte al mes anterior. La dada interanual, però, és positiva, amb 18 persones menys desocupades que fa un any, un descens del 2,91%. La taxa d'atur provisional se situa en el 6,34%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on l'atur també augmenta lleugerament durant el juliol, amb 7 persones més, un 2,71%. Respecte al juny. En canvi, si ho comparem amb el juliol de l'any passat, hi ha 5 persones menys a l'atur, un descens de l'1,85%. La taxa d'atur provisional és del 7,33%.
8: El temps.
1: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
9: Hola. Com va la setmana? Com comença aquesta setmana? Meteorològicament parlant, ho fem amb un temps estable. No hi ha manera de que baixin les temperatures. Les frases que tothom diu per tots els llocs, és quina calor, quin ambient tan xafogós, i és que no hi ha manera de que baixin les temperatures. Avui, novament, màximes al voltant dels 33, 34 graus. Són temperatures bastant normals per aquesta època de l'any, estem en plena canícula, però és que les nits també són de mal dormir. I clar, jo crec que el que fa més irrespirable l'ambient és aquesta acumulació de dies i dies d'aquesta calor. És que no hi ha manera de que se'ns tregui de sobre l'ambient aquest irrespirable en el que estem, que farem balanç de tot plegat quan acabi l'estiu, però es batran molts rècords, segur. De cara a demà, pocs canvis, la temperatura alta, nits de mal dormir, algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. Dimecres, dia 12, dia especial, dia de l'eclipsi. En principi, es podrà veure. Recordem que les nostres poblacions és parcial, no serà total. Heu d'anar a un cim, a un lloc que hi hagi vista cap a l'oest i que no hi hagin edificacions ni muntanyes, que a l'oest es pugui veure perfectament cap a última hora del dia, i en principi es podrà veure. Hi haurà alguna nuvolada a la tarda, però no hauria d'afectar la visió de l'eclipsi. Les temperatures del dimecres, molt semblants a tota la setmana, les mínimes al voltant dels 20 graus, màximes 33-34 graus. No baixen aquestes temperatures, a l'igual que no baixaran el dijous. Calor, poques nuvolades, gens de pluja. En definitiva, unes paraules que portem ja molts dies dient-les, aquestes paraules, calor, xafogor, poques nuvolades i poca pluja. No hi ha manera de que plogui realment d'una manera forta, no hi ha manera que baixin les temperatures d'una manera forta. És el que ens toca aquest estiu. Unes temperatures altes que duraran fins divendres, és que de fet tota la setmana serà gairebé igual, amb aquest sol, amb aquestes petites núvoles de tarda i amb unes temperatures de ple estiu. que vagi molt bé la setmana i que tots tinguem una gran visió de l'eclipsi d'aquest dimecres, que serà un fenomen realment espectacular. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert.
10: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: La gastronomia catalana no necessita reinventar-se, necessita ser explicada. Perquè ja existeix el suquet de l'àvia, el pa amb tomàquet que arregla qualsevol sopar o la calçotada que converteix el febrer en festa. El problema mai ha sigut el producte, sinó l'altaveu. No venguem formatge català, venguem Garrotxa, Tupí, Serrat. No diguem vi, diguem Déu Empordà, Déu Terra Alta, Corpinant, perquè el món paga per l'origen, no per genèrics. Si un nen català no sap què és un trinxat o quan és temps de xató, difícilment serà un bon ambaixador. La gastronomia és llengua, història i geografia, i s'hauria d'ensenyar igual. I donar a conèixer no és vendre fum, és compartir la veritat. I la veritat de la cuina catalana és que fa olor a brasa, de sofregit llent, de sobretaules llargues. I això és el que necessitem explicar, si no, ho perdrem.
2: Penso que tenim una gran sort, perquè la nostra cuina s'expressa en molts registres i això ens fa rics, originals i atractius. Carles Vilarrubí, 1954-2025, va ser president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de l'any 2016.
0: L'entrevista.
3: Durant el segle passat, cap allà als anys 80, i fruit de l'empenta de tot el teixit associatiu, entitats de tota mena, comerciants, empresaris, polítics, artistes, experts en la tecnologia punta audiovisual del moment, esportistes i sobretot els nostres gastrònoms locals, la vila de Sant Feliu es va erigir com a autèntic referent al Vallès Oriental. El pavelló municipal bullia d'activitat, convertit en la seu d'una fira local completament innovadora. Allò era un aparador frenètic on autòctons, estiuejants, veïns de la comarca i segurament algun estranger que passava per allà, despistat, descobrien el potencial del poble en tots els àmbits. Però avui ens aturarem en un de molt concret, el gastronòmic. Passejar pels estants era un espectacle de la presència artesana local, carnisseries, embotits, pats preparats i, deixeu-m'ho dir, els millors canelons i pollastres del món, segons l'eslògan. I de fons, a les pantalles d'aquells televisors de tub catòdic, aquells on t'havies d'aixecar del sofà per anar a canviar de canal, s'hi emetia una joia, el programa Bon Profit. Allà teníem en Josep Dorcé, amb el Vicenç a la càmera, competint en carisma amb l'incompatible Jaume Pasteller de TV3, gaudint com ningú dels plats dels nostres restaurants. El gaudi d'aquell presentador amateur i la cura dels nostres cuiners i cuineres era una expressió gastronòmica pura, un desig de projectar la nostra cuina cap enfora, d'ensenyar al món què es colla a casa nostra, acomiadant-se sempre amb aquell mític bona cuina, o bon profit. I és que al cap i a la fi tot això tracta de com ens mostrem als demés, de com projectem les virtuts i el saber fer de persones i empreses i de com utilitzem la gastronomia per connectar amb altres cultures i necessitats. I com que parlem de projecció gastronòmica, avui ens acompanya algú que en sap una estona de tot això. Eduard Ávila Morera, molt bon vespre.
4: Bon vespre.
3: Edu o Eduard?
4: Bé, com vulguis. Si dius Edu, anirem més ràpid.
3: Vinga. Has estat xef executiu de Gastrofira i director de producció i operacions de restauració a Fira de Barcelona durant pràcticament 20 anys. Edu, si no anem errats, podríem dir que la restauració lligada a aquestes grans fires de mostres ha estat clau per projectar al món com som gastronòmicament?
4: I tant, per descomptat. És a dir, nosaltres, com bé deies, a 20 anys a fira, i si tirem enrere uns quants més, vam arribar a entendre que a l'afegir la gastronomia en els serveis que comercialitzava Fira de Barcelona era, sens dubte, un valor afegit, no? Quina millor manera de tancar una venda o una relació amb un proveïdor, ja sigui del món que sigui, ja sigui del món tèxtil, de la pintura, de la moda, del jovent, de la nova, de les tecnologies, el fer-ho asseguts al voltant d'una taula, sempre és molt més agraït, no? Sempre diuen aquí que de futbol i de menjar tothom en sap,
3: i llavors... Tothom s'hi atreveix.
4: Tothom s'hi atreveix, exacte. Llavors, efectivament, vam descobrir que potenciar el servei de restauració era, no ens enganyarem, allà no era una ONG, sinó que era una línia de negoci, i era una línia de negoci doncs, que tota la gent que entrava al recinte, estant-hi més o menys estona, des del principi teníem l'oportunitat d'oferir-los un esmorzar, un còctel abans d'un event, un dinar ràpid de treball, o inclús després sortir a la ciutat i oferir-los doncs, els serveis de restauració també, perquè tota aquella gent que podien ser events, o que poden ser events locals o events a dia d'avui super internacionals i globals, doncs al voltant de la taula i al voltant del bon menjar, doncs tot això suma i suma molt, efectivament.
3: Molt bé.
1: Com comença la teva inquietud cap a la gastronomia?
4: Ui, ara quan us escoltava el sentir d'en Pasteller deia, ostres, ja em fa d'anys, no? Doncs la veritat és que va néixer així del no-res, no? A casa som una família numerosa, els pares vinculats, sí, al bon menjar, però com tothom, però ningú vinculats al sector. I, bueno, com aquell jove que quan volia ser bomber, volia ser empresari, però al final, no sé, si per el fet de que tots esmorzem, dinem, berenem i sopem, si podem, al voltant del menjar, em van entrant al cuquet, vaig començar a estudiar, que hem de tenir en compte, estudiar fa 30-35 anys, el cuiner no era el que és avui. Avui jo diria inclús que els hem divinitzat massa, jo ho faria molt més terrenal, però en aquell moment ser cuiner doncs, era un repte, me'n recordo, perquè a Sant Feliu tota la colla, divendres, dissabtes i diumenges, doncs, era el seu moment de gaudi, i el meu era el d'estar pelant patates, netejant cassoles i anar fent. No?
1: On comences a estudiar?
4: Començo a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, al carrer Montaner en aquell moment, durant els 3 anys. En aquell moment es feia el servei militar. Entre el primer i el segon any vaig fer el servei militar i vaig tenir el gran honor de ser el cabo cocina.
1: Allà sí que pelava les patates.
5: Que no. Tractaven bé, no? Els caporals, els generals?
4: Bueno, no ho sé. Vaig passar d'escriviente de cocina o cabo cocina, que ara que ho penso, hòstia, si em feia temps que no parlava d'això. Molt ranci, molt ranci. Després vam continuar al cap de 2 anys i, sens dubte, vaig tenir que una de les millors oportunitats de la meva vida, que va ser just acabar poder anar a treballar al Japó. El Japó era l'any 92. I què passava al 92? A part de les Olimpiades, les Olimpiades aquí, hi havia a l'Expo de Sevilla, també, i se'n van juntar dues coses, no? Primer, tots estàveu per aquí gaudint dels Olímpics, i jo estava a Sevilla, on vaig tenir aquella oportunitat que durant sis mesos, des de Sant Jordi fins a passat a la Mercè, vivint a Sevilla, i on cada setmana baixava un restaurador, en aquell moment reconegut a Catalunya, i baixava ell amb el seu servei de sala i 2 o 3 cuiners, i nosaltres li paràvem i li gestionàvem tot el servei a dintre el pavelló de Catalunya. Vaig estar allà amb Carme Ruscalleda, amb Ferran Adrià, amb Santi Santamaria, amb el Roig Rubí, amb Casa Irene, amb Casa Leopoldo, amb tots. I en aquells moments érem, jo diria que més autèntic que ara, perquè, com us he dit abans, sota el meu prisma, ara hi ha massa espuma, no? Crec que n'hi ha massa. Però en aquell moment era molt, molt, molt autèntic, no? Baixaven tots amb les seves receptes i, clar, me les feien arribar perquè els hi comprés el gènere i després cuinessin, no? A la Pepita i la Lolita de Reixac, és a dir, era al·lucinant, no? Era al·lucinant. I una altra experiència curiosa i digna de compartir és el tarannà, no? El tarannà, i que jo me'ls estimo molt arreu d'Espanya tots, però el tarannà català i el tarannà andalús, com una castanya.
1: Sí, sí.
4: I allà, quan no era el Rocío, era la Fiesta del Carmen, i quan era la Fiesta del Carmen, era la Fiesta... I clar, jo necessitava comprar, i allà, doncs...
1: I et devia costar trobar.
4: Uf, molt, molt, molt, molt. La veritat és que costava molt. I el que us contava, aquests restauradors veníem amb unes llistes maques perquè es volien lluir,
3: sí, sí.
4: I llavors on recordo autèntiques quimeres. Aventures i quimeres per aconseguir-los el producte. No? Molt bonic, molt bonic. Però bueno, tornem a m'anar d'un cantó a l'altre, perquè us he dit que vaig estar al Japó i als Jocs Olímpics, i això va ser també simultàniament a Barcelona durant els Jocs Olímpics una multinacional molt important japonesa, Mitsukoshi, que es dedicava i es dedica a dia d'avui a temes immobiliaris i a molts temes, però entre altres de restauració de luxe, van muntar allà on hi havia l'antic Arcas Soler, a Rambla, Catalunya, van muntar un local, un restaurant exclusiu per tots aquells visitants japonesos que durant els Jocs Olímpics estarien a Barcelona i que es trobessin com a casa. Llavors em van enviar 6 mesos al Japó innocentment perquè aprengués la cuina japonesa.
3: No hi havia res japonès aquella època a Barcelona,
4: hi havia
3: poca cosa.
4: Molt poca cosa. Hi havia el Yashima, hi havia poca cosa més. Hem de tirar 30 anys enrere.
5: És que... 30 anys enrere. I tu anar a Japó, deurien dir, ets boig, no? Perquè anaves a l'altra punta del món.
4: Jo, totalment boig, perquè us podeu imaginar, fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils, jo em comunicava amb la Mònica, amb la meva dona, em comunicava amb tèlex, però amb els tèlex que tenia el meu pare a la seva oficina, llavors, clar, jo no podia ser molt... no li podia dir moltes
3: segons
4: coses
3: què?
4: Guapes, perquè mon pare els hi tenia que traspassar amb ella. Tot i que, bueno, va ser...
5: I no quedava gaire bé, no?
4: No.
5: Segons
4: no.
5: Què?
4: I l'experiència molt impressionant. Recordo que jo no havia agafat un avió en la meva vida i el primer avió que vaig agafar va ser Barcelona Heathrow Anchorage Narita. Vaig estar 18 hores i quan les sensacions curioses és a l'aeroport de Londres entrar amb un avió de 2 pisos amb no sé quantes files i tal, i jo era l'únic europeu, tot l'altre era asiàtic, no? I 30 anys enrere jo vaig dir, hòstia, Eduard, t'has equivocat, no saps on vas, no? Però va ser una experiència impressionant, molt xula.
3: O sigui, de ben jove, al final, ja estàs com connectat al món aquest com més internacional, tema
4: sí.
3: De fires, sí. No entres directament en el món del restaurant,
6: cuina
3: petita...
4: Bueno, en principi, no.
5: De menú,
4: no? No, el que sí que hi ha... Bueno, la meva primera inclusió en una cuina va ser el restaurant Reno, de la família Julià, al carrer Tosset, amb unes arrels de cuina francesa que jo envejo i que... No dic que vaig patir, perquè no vaig patir, però hi havia una disciplina molt... que a mi m'agrada, és a dir, hi ha d'haver-hi alguna de disciplina, no pot ser tot tan obert, no? I me'n recordo, vam fer moltes mires, vaig pelar moltes carxofes al costat del Javi Torres, dels Hermanos Torres, que després ho van gestionar i hem fet moltes coses plegats, no? Llavors ens vaig estar voltant, que és el més important, voltar per molts espais,
6: aprendre.
4: Conèixer, exacte, sí.
6: Conèixer molt.
4: Conèixer, exacte,
6: molt,
4: maneres de fer i, òbviament, producte, no? Recordo a Reno, doncs, que era al·lucinant entrar en unes naves, era unes càmeres a les que entraves, clar, normalment a casa no entraves a la nevera, no? Allà entraves a la nevera i a dintre la nevera, doncs, segons l'època de l'any, i que això és molt bonic i perdura encara, doncs, quan hi havia espàrrecs, quan era temps de llagostes, hi havia llagostes, quan era temps de mongeta verda, hi havia mongeta verda, i el que us he dit, quan hi havia carxofes, hi havia una pila a casa de carxofes, que me'n recordo que arribava aquí a Sant Feliu amb les mans negres i no era de canviar pneumàtics, sinó que era de pelar carxofes, no? Llavors, doncs, bueno, divertit, molt divertit.
5: Bueno, però veig, llavors, no?, que abans també era com un món més... no?, que estàveu tots més units, més interconnectats, més... Ara potser és molt individual, no?, aquest món de la cuina.
4: No. Ara, cert és, després de que en Ferran Adrià va fer el que va fer ja fa 20 anys amb la revolució de la cuina, en aquell moment, Ferran i el Santi Santa Maria en aquell moment, es democratitza la cuina. Jo us he parlat del Reno, i jo, allà s'amagaven les receptes. És a dir, allà el xef de cuina, l'Isidro en aquell moment, feia la picada, una picada que em tenia picant un morter 3/4 d'hora, però ell amagava en el puny quantes ametlles hi posava o quants alls hi posava perquè no ho veiéssim. Abans era així.
3: Com la recepta de la Coca-Cola.
4: Exacte, o sigui, amb una picada, no?
6: Una picada.
5: Aquell secret, no? Penseu que tenia alguna espècie o algo que...
4: Sí, us he dit que això m'agradava perquè era la disciplina, però bueno, però llavors quan hi ha l'explosió de que s'obre la cuina a tothom i que es democratitza, tothom pot fer de tot, totes les receptes es comparteixen i a dia d'avui és així, eh?
3: El Joan fot una mica, tu fots una mica igual, amb la salmorreta aquella que fa pels arrossos, que encara no s'ha explicat mai com la fa ben bé. Sempre diu una... Si li preguntes avui una cosa, dius demà, hòstia, m'ha canviat alguna cosa.
5: I quan et fa et distreu.
6: Has de
5: tindre
6: les teves coses amagades, si no...
5: I tornant al tema de les fires i això, Clar, estem parlant d'unes quantitats indigents de compra de productes, de cuiners, de personal... Tot això com ho gestionaves?
4: Això és de les coses que també, no? Jo he sigut al cul del Jaumet, he estat, que no hi sé estar quiet enlloc i m'agraden els canvis, no? Jo venia de comprar i de fer gestió i de cuinar per 20, 30, 40 events de 100, de 200, de 300, i llavors arriba el moment en què creem aquest departament propi de restauració Fira Barcelona, i us heu d'imaginar que en aquell moment jo passo de comprar ous a comprar truites ja refrigerades a palets. Sí. És a dir, a palets per què? Doncs perquè, per exemple, durant el Saló de l'Automòbil passaven un cap de setmana 28.000 persones. No en mengen totes, però imagineu-nos que només el 10% demanen un entrepà. Molt. Estem parlant de 2.800 entrepans, no? Sí, sí, sí. I un dels tops ventes era la truita, perquè era els caps de setmana, entre setmana, quan venia premsa i venien altres gent a fer més negoci, el que es venia més era el de pernil ibèric, no? Però el cap de setmana pels nanos els omple més una truita, no? Llavors, doncs, passes a tenir que comprar, doncs, de comprar 4 quilos o ous i patates, a tenir que negociar i comprar, doncs, aquest tipus de productes, no? També és cert que a dia d'avui la immersió dels productes de quarta i quinta gamma, doncs faciliten moltíssim aquest tipus de produccions, no? Heu de tenir en compte que en el darrer Mobile World Congress d'aquesta edició van arribar a passar 96.000 persones en 4 dies, alguns recurrents i que repeteixen, però és igual, fem números ràpids, cada dia et passen unes 30.000 persones. 30.000 persones es diu ràpid, no? Passa que el model de gestió que es va implantar en aquell moment i que vam implantar el que anomenàvem un model de gestió mixt, que ens permetia, primer, que no tot tingués i tot sortís d'un mateix operador, tothom faria servir el mateix sofregit i tots els locals tindrien aquell flaire més o menys del mateix gust, no? Llavors el que hem decidit és una gestió mixta amb la qual al voltant del 30% ho gestiona Fira Barcelona amb el departament que vam crear, Gastrofira, amb diferents marques, i a l'altre 60% mitjançant concurs públic el donem a diferents operadors de la ciutat, perquè el que té capacitat per fer el millor fish and chips, doncs primer aplica per participar i si guanya, doncs és capaç de fer aquest servei, el millor pizza, el millor sushi, el millor grab and go, el millor restaurant gastronòmic, i llavors també buscàvem allò de que quan aquest, sobretot aquest client internacional, arriba a Barcelona, es mou pel port o per les estacions de tren, l'aeroport o el tren, i veu ja unes marques referents, o es mou pel centre de la ciutat i veu també aquelles marques referents, i després entra al recinte firal i torna a veure aquelles marques referents, doncs no deixa de ser això que comentaves al principi, que és el millor escenari per promoure el nostre producte.
7: Sí, és el que et volia preguntar, que com valores l'impacte que té la fira cap al panorama gastronòmic català?
4: Home, jo crec que s'ha fet molt, molt, molt bona feina en el sentit de dir donem oportunitat a que el producte local arribi a la gent que ve de fora, no? Nosaltres vam batejar-lo com el concepte, el model Barcelona, no? En el sentit que no tot ha de ser local, però sí que hem d'aprofitar de que n'hi hagi molta, molta presència, ja sigui del pa amb tomàquet, ja sigui de l'embotit, ja sigui de formatges locals. A mi m'agrada el guacamole i m'agrada el ceviche, però crec que ara n'estem abusant una mica massa, no? Llavors, escolta'm, jo recordo el primer semi-guacamole que vaig menjar i me'l vaig menjar al Pinocho de la Boqueria, i no era un guacamole, sinó que era un alvocat amb una miqueta de maionesa i unes anxoves de 10, i era una recepta feta amb alvocat, però amb aquesta proximitat de l'anxova de l'escala, i no calia que ens anéssim a un guacamole, un ceviche o aquestes preparacions, no? Tot i així, a mi, jo tinc la sort i dic, el dia que vagi el metge em digui Eduard, no pots menjar coliflor, hòstia, m'emprenyaré molt, perquè m'agrada absolutament tot. Si em pregunteu, Eduard, què no menjaries? Escolta'm, no ho trobaríeu, no?
7: Estàs acceptat ja al Paradell Fonda, no pateixis, sí, aquí som igual.
4: Absolutament tot.
5: I en aquest sentit, a les fires, ara és una anècdota, sí. Tens algun típic directiu supermilionari que et devia dir, jo vull menjar això i no ho tenies. I has hagut de moure mar i cel per dir...
4: Directiu ara... no. Però a Fira Barcelona també s'utilitza l'espai Usabreu pel sonar, per exemple. Mm. Els artistes són els més punyateros.
5: Són els més tocacollons, sí, parlant en,
4: sí,
5: plata, no?
4: Sí, sí. Bueno, els que tenen més... Els que tenen més
3: manies.
4: Exacte, sí. Més manies. No, directius en principi no, eh?
5: Escolta'm, sí. O algun d'aquests xalans. De...
4: No, és a dir... Jo soc
5: això vols dir que tu feies una bona truita i llavors la gent ja quedava contenta.
4: Efectivament. Qui diu una bona truita, diu un bon embotit, o servir-lo amb les condicions que toquen, no? És a dir, jo... És molt fàcil, o no, o sembla molt fàcil cuinar amb molt bon producte i obtenir resultats 10 i, és un engany. És a dir, tu pots obtenir un resultat 10 amb un producte molt, molt, molt senzill, un llegum ben cuit, amb el que comentàvem abans, mira, una... ho vaig menjar i per dinar, eh? Així de senzill us ho diré. Jo no sóc de fer receptes, però vaig arribar amb el temps just. Tenia llegum, llenties, cuites de la parada del mercat d'Hostafrancs, de Barcelona, i vaig comprar mitja dotzena de gildes. La gilda porta anxova, piparra i unes olives. Vaig agafar les llenties, vaig desfer les gildes, res més, desfer les gildes, ho vaig barrejar amb tot l'oli de les gildes, una recepta de 10, de 10, i quan hem trigat a fer-la... Quan hem trigat a fer-la? Un 30 segons, no? Llavors, no cal anar a buscar un llamàntol per fer un arròs acollonant, sinó que pots fer un arròs molt bo amb galeres, no?
5: Llavors, sí, no. Les coses senzilles i amb
4: total.
5: Carinyo...
4: Llavors, jo crec que a la teva pregunta de si ha vingut algun alt mandatari i ha volgut, no. Com a conya o com a cosa que, bueno, que s'ha de fer per protocols, és sovint ve la Casa Real, i quan ve la Casa Real és un desastre a nivell operatiu i logístic. Primer perquè et tanquen tots els accessos, amb inhibidors, t'ho tanquen tot, i a més et tasten el producte.
5: Hi ha un tastador per si l'enverina, no?
4: Hi ha un tastador pel producte, no?
3: T'imagines que cau allà, clac.
4: El primer dia fa gràcia, després quan tens... Clar, perquè només li has de donar menjar amb ell, li has de donar amb ell i 37.000 més que estan al voltant. Llavors això, doncs, bueno, acaba sent anècdota. Sí. Que dic que si li volen fotre li fotran un altre cantó, no? Sí. Però no. I si entren els gos. Clar, un gos no pot entrar mai en una cuina per temes higiènico-sanitaris, però si ve a la Casa Real no n'entra un, entren set.
5: I
4: passa per allà, no? Però bueno, això és anecdòtic, eh? Suposo que en altres camps deu passar el mateix, també.
7: Actualment segueixes lligat a les fires o...?
4: Sí. Fa 3 anys, després de 21 anys a Fira Barcelona, amb el que primer perquè vam crear el departament, jo i dos exalumnes meus, que això té molt de mèrit, que em van cridar, em va dir, Eduard, un alumne crida al profe i li diu...
3: Diu molt de tu i diu molt dels alumnes.
4: Vam crear el departament, vam estar 21 anys i va arribar un moment, bueno, ara que ja, doncs, que volia fer altres coses, no? Em vaig voler... Vaig aprofundir molt amb la docència. Estic en una escola molt puntera al CIP, al Culinari Institut de Barcelona. Dic puntera perquè és un sistema pedagògic totalment diferent a les altres, tot i que continuo donant classes a la Universitat Autònoma, a la Politècnica...
3: Ara ja entenc, perquè fas amanides de llenties amb piparres.
7: D'on treu el temps aquest home, oi? Sí.
4: Exacte, no. Sí. El més difícil és gestionar l'agenda, però quan fas el que vols, toco fusta, soc molt privilegiat de poder fer això. No sé on estàvem, perquè mi parlo...
7: Si seguies lligat a les fires...
4: Ah, sí, i segueixo lligat a les fires... perquè a nivell ja no Fira Barcelona, sinó treballo per Nevex, que és l'empresa més grossa a nivell nacional, que és catalana, que gestiona fires pròpies, té 17 fires. D'aquestes 17 fires n'hi ha 4 vinculades al món agroalimentari. Una és el Food for Future, que es fa a Bilbao, l'altra és a la Gritec, que es fa a Màlaga, l'altra que és a l'Autèntica Premium Food, que es fa a Sevilla, i l'altra és el HIP, que es fa a Madrid i a Porta 10 anys, i dic 4 i és 5, perquè el 16 i el 17 de juny fem per primera vegada Charcutexpo, una fira vinculada només al món dels xarcuters a Madrid, i jo tinc la gran sort, torno a tocar fusta, de que porto la part congressual, i la part congressual és tan fàcil o tan difícil com aixecar el telèfon i convidar a tota aquella gent rellevant en cada un de les àrees del sector perquè aporti. Jo els convido, clar, això és molt bonic, aixecar i convidar, vine i explica'm què fas i com ho fas i tal, o vine i participa en l'obrador de xarcuteria, o vine i participa en aquesta activitat, o vine i tal, i el tipus de gent amb la que treballo, doncs tots són cuiners, no? Que jo sempre dic, sí, estem amb una, dos, tres estrelles, estem amb gent que té tots els sols de la guia Repsol, amb gent que està tota la guia McCarthy, però el que jo sempre busco és gent que tingui alguna cosa que explicar, alguna cosa que compartir, perquè no vull que vinguin a fer receptes, perquè les receptes entres a YouTube i ja et surten. Sí. En canvi, fem una cosa que és molt xula, que és en l'escenari, això en l'autèntica Premium Food i en el Charcutexpo aquest que farem ara, no? Pugem, convidem a un chef, reconegut o no, amb estrelles o sense estrelles, però que té alguna cosa que explicar, i comparteix durant 40 minuts escenari amb una persona que despunta en una altra disciplina. Ja sigui, doncs, un esportista d'èlit, un polític, un humorista, un pastor, una percebeira, un productor, el Joaquín del Betis, bueno, i aquí anècdotes.
8: Bueno,
4: vam acabar fent el Joaquín del Betis i el Rafa Zafra fent tortites de camarones a l'escenari. Us podeu imaginar la que es va liar allà, no? Però l'essència era, comencem parlant d'aquell home que va pujar a l'escenari, que era el camaronero, que era el que collia camarons i ens explicava tota la història. Després li donem la volta i li fotem la conya, doncs, d'aquell Joaquín del Betis, que és una bellíssima persona, divertidíssima, amb el Rafa Zafra, que està més pa allà que pa aquí, doncs vam acabar fent una acció molt xula, no? O el Nando Jovany amb l'Àlex Roca. L'Àlex Roca és aquest nano,
7: sí, que
4: corre amb una discapacitat, no?
7: I a mi em va adelantar la mitja.
4: Doncs, bueno, vam acabar amb el Nando torejant vaquilles a Sevilla, i el Nando em deia, Edu, això no ho pengis, que perdré tots els followers que tinc catalans.
5: Els catalans.
4: Hi ha moltes d'anècdotes, la veritat.
7: Sí, sí, no, si veig que podríem estar hores parlant aquí amb tu.
4: Sí,
7: de...
4: sí.
7: Però, bueno, el sí. Xavi ens fa senyes com dient, no? Com anem,
3: anem
7: com
3: bé o anem bé? Com anem,
9: bueno, Xavi? Portem uns 25 minutets.
7: Ah, està molt bé.
3: Doncs ara una mica, jo penso que aprofitant... Podríem... Aprofitant.
7: Aquest, que tenim una gran...
3: Bueno, aquí tenim un comunicador brutal que hauríem d'aprofitar algun altre dia i seguir amb algun tema, perquè això és collonot. Fa pocs dies vam fer
7: les paelles.
3: No hi vam poder ser, però hi havia el concurs de rossos aquí a Sant Feliu, del qual vas formar part del jurat per segon any, potser?
4: Per segon any. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Al final també, perquè es munta una festa bestial.
7: Allà s'ho passa bé tothom.
4: Sí, però jo crec que hi ha molts indicadors que sumen i que ho fan molt, molt, molt, molt autèntic. Un, l'emplaçament. Poder estar fent aquella canxifreda amb aquell escenari al final, amb un dia de glòria que ens va fer, tot i que l'any passat va ploure i va ser la bomba també, però aquest any no tenia preu el marc amb què es feia.
3: Brutal.
4: Arribar i trobar 34 grups, que multiplica per la gent que era 34, i perquè segons em van dir, van tancar inscripcions.
5: Sí.
4: De gent hiperimplicada fent coses que, quan vam fer una primera ronda veient la mise en place i veient la preparació, que és un moment molt bonic perquè hi ha molta germanor, doncs veies ja en els ulls de molts d'ells, inclús jo em vaig fotre la jaquetilla i vaig acollonir una mica aquest any.
7: Llavors
4: veies alguns que, hòstia...
5: Aquest ja veuràs, no? Mirarà el plat a la paella...
4: El jovent, que n'hi havia molt, i que això és preciós, és a dir, perquè sí, el món està tot molt espatllat i el que vulgueu, però afortunadament doncs, hi ha gent i hi ha futur i ja està. I no, jo crec que no s'ha de ser pessimista, ni molt menys, no? El jovent s'ho prenia molt bé, a conya, molt divertits, alguns d'ells ja... El pare m'ha ajudat per aquí, la mare m'ha ajudat per allà, i em veies alguns que dius, aquests la toquen, i altres que deien, uf, això és perillós, eh? A veure què passarà,
7: que
4: no?
7: Que pot sortir d'aquí.
4: Sí, va, un d'ells, un dels rossos, que era per 20 o així, quan vam passar hi havia 20 cuixetes de pollastre, suposo que comprades al món, que encara eren crues, i jo vaig dir, hòstia, i això ho foteu així sense... Sí. Doncs us dic que aquell arròs va sortir dels premiats. I al principi no en donaves un duro, no? Però després la gent, i els més grans, doncs també repetidors de l'edició anterior, perquè jo havia vist, doncs hi posaven... quan passava per allà, doncs m'explicaven o m'intentaven explicar els secrets. I un cop comencen a presentar-los amb la dificultat que hi ha també de 34, aquest any es va millorar perquè s'havien fet uns slots d'ara n'entren 10, d'ara 10 i ara 10, sí. I la veritat és que
3: va funcionar molt bé,
4: i he de dir que amb un nivell sorprenent. I ara igual si fos arròs bomba, si fos arròs de pals, si fos arròs negre, si fos arròs de verdures, si hi hagués pollastre o si hi haguessin camagrocs o si hi haguessin trompetes o si hi haguessin... És igual, no n'hi havia cap que diguessis està malament, que va, al contrari, estaven... ho vam tenir molt difícil, ja molt difícil.
5: Ja sí, sí. Bueno, al final, bon menjar, bon beure, bon ambient, sí. Així ho tens tot ja.
4: La veritat és que es crea un ambient, jo crec que és supersà, supermaco, divertidíssim i amb projecció i futur, és a dir, qui digui a mi em sembla això. Sí.
7: Hem de fer una fira d'arròs de Sant Feliu,
4: Però igual s'ho va fer el pavelló, llavors, perquè allà ja no n'hi cabien més, ja no n'hi cabien
3: més. Molt bé, doncs anem una miqueta ja sí, a cara barraca.
7: A les preguntes, amb les...
3: Sí, ens agrada fer algunes preguntetes fer... així, no comprometen massa, però bueno.
4: Vinga, va, ho intentarem.
3: Ens recomanaries un restaurant que hagis estat últimament per aquí, tu? O
4: per aquí, o... de la zona? Jo el que us he dit abans, no? També en funció del que tu vols i que tu esperes, no? També sempre què és bo, què és dolent, què és barat, què és car, en funció de les teves expectatives,
3: no?
4: Que m'hagi agradat, ostres, doncs vaig anar fa molt poquet al restaurant L'Aeroport de l'aeroport de Mollà, em sembla que, de Castellterçol?
3: De Mollà.
4: De Mollà, és a Mollà, a l'aeroport, que tens la pista allà al costat.
3: I allà hi ha un restaurant.
4: Sí, sí. És Mollà o és Castellterçol?
3: Mollà. L'aeroport és a Mollà.
4: Doncs l'aeroport?
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs sí, sí, hi ha un restaurant que es diu L'Aeroport, que tens la pista al costat. Vam anar a fer una caminada amb una colla d'aquí dels Saulons i ens van dir, després anem allà, que hi ha un menú que és molt senzill, Eduard. Es pensen que jo sempre... Sí, no, jo com millor menjo amb aquestes llenties amb Hildes. Vull dir que no t'esperis molt, no t'esperis molt. I la veritat és que vam menjar espectacular, amb un menú que no sé si ens va costar 22 euros, però al costat de la pista, que no, en aquell moment no va baixar cap avió, ni ultralleuger, ni res, però vam menjar molt bé, molt bé, molt bé.
5: Aquest és el que està al costat del golf?
3: No, està dir... cap a l'altre costat, està cap a la carretera, diguéssim,
5: de Collsospina. Allà al golf també m'han dit que es menja molt bé.
4: Sí, exacte.
3: Direcció Vic, per dir-ho.
4: Sí. I molt bé, la veritat, molt bé, molt correcte. Potser també era l'espai i el servei molt atents, però és a dir, que et fan brasa, la brasa està ben feta, està ben cuinat.
7: Ja està apuntat, aquest any. Sí. Un vi o una cervesa que diguis el que més m'agrada.
4: Un vi, una cosa molt, molt senzilla i de la terra, Marmellans. És un vi molt senzill, molt econòmic, a més hi hauria moltíssims, no? Però, un altre restaurant que em va agradar molt, molt, i el vaig treure d'aquí, a Sentmenat, i ara al Cor de Bou a Sentmenat. Una cuina espectacular. Aquí al costat ho tenim, ho porten dos noies i és una cuina de peus de porc, macarrons, guisa, quan hi ha pèsols...
3: Tradicional,
4: no? Exacte, cor de bou.
5: De fogons.
4: Exacte, sí. Fogons. Sí. Amb un ambient, un menjador superxulo, em recorda una mica l'antic Benet d'aquí, amb una llar de foc, si és a l'hivern, hòstia, dona un caliu superxulo, que utilitzen,
3: aquí, sí que és maco, eh?
4: Utilitzen tota la vaixella que la compren vaixelles antigues i peces, si em demanes tres peces igual, no hi són, perquè ho fan tot, i jo em recordo que un cop, doncs, inclús els hi vaig portar, no sé si me'n recordo, mitja dotzena o una dotzena de copes que tenia per casa que jo no utilitzava, però els hi vaig donar i estan allà, vull dir que
5: l'aprofitarem.
4: La veritat és que sí.
5: Pues apunta que també.
4: Un altre.
5: Tenim feina, eh?
4: Oh, sí, i
7: molta de feina tenim.
4: N'hi ha.
7: Un vi, ja ho he dit, un nom de noia.
4: Mònica Laia Mariona.
5: També és de família numerosa, no?
3: Laia Mariona Mònica, no?
4: Sí, exacte.
3: I una cançó.
4: Una cançó. A mi em van totes. La Morotxa, és igual. Vamos. Em fa.
5: Apuntada
7: Xavi,
5: està.
7: Que sàpigues que ens despedirem amb la Morotxa.
4: Uau, aquesta el Xavi no la té.
7: Sí, el Xavi ho té tot.
3: Molt bé. Doncs res, super agraïts, sí, estaria, i contents.
7: Estaria molt bé, sí, aquí parlant amb tu.
5: Sí, jo ja... L'emplacem per la temporada que ve, no?
4: Això està bé.
5: Aquí...
4: Jo sempre dic que quan dono classe dic pareu-me, perquè si no jo m'enrotllo molt. La veritat que, bueno, com que m'agrada el que faig...
5: T'apassiona, al final.
7: Sí, sí,
5: no?
4: I compartir-ho, sobretot
5: compartir-ho. Una cosa així. Estovalles o sense estovalles?
4: Com estovalles.
5: Gràcies.
4: Sens dubte. Sens dubte.
7: El del divendres et va fallar, oi?
4: Malgrat tinguis que pagar... Ara vinc d'una sessió que he estat amb uns nanos també aquesta setmana, i de les coses que els deia, dic, escolta, m'hem pagat 37. Jo hagués pagat 39 si m'haguessin posat estovalla i tovalló.
3: Clar que sí.
4: Però... I també s'entén, eh? També s'entén.
5: No, però és el que dius tu, sí. Per el que pagues, que

0: Bueno, però
1: això vol dir que allà s'ha menjat bé.
0: A casa tu poses tovalles, sí, o tens... Doncs ja està.
2: No, perquè la meva mare tota la vida, bueno, i jo aquí em va quedar. I això, tinc aquesta obsessió. A tothom que ve li pregunto per què. Ara, últimament, que anem a llocs, és que no hi ha tovalles, i és que no, no ho suporto.
0: Sí, a mi, bueno, a mi tampoc m'agrada.
2: Bueno, suporto. S'ha dit, es menja, que tampoc et pensis...
3: Vas menjar igual.
2: Sí, tampoc et pensis que... Però m'agrada... Bueno, ho trobo més cuidat. Trobo més cuidat. Doncs ja el tenim, no?
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, i el que hem dit.
0: Perfecte, quan vulgueu.
3: Farem tornar.
1: I tant.
0: Això està fet.
1: Salut.
0: Vinga.
2: Vinga, gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera.
2: Sort que fem una recepta fàcil, Ferran, perquè jo em poso les mans al cap, perquè que sàpigues que en Capell és l'únic que ha anat al mercat aquesta setmana. Jo amb els meus lius i tu amb els teus, tu et fies que ens ho hagi portat tot bé o no?
3: Bueno,
4: ja com... després de 10 programes, que ja és l'11,
2: ja s'han anat.
4: Jo crec que podem deixar anar una mica sol, també.
3: Sí, però expliqueu-ho tot. Divendres, clar, vam apretar una miqueta.
2: Divendres vam apretar.
3: I clar, dissabte estàveu dormint...
2: No, jo dissabte tenia feina.
3: Ah, feina per passar la ressaca.
2: No, vam anar a fer un arròs.
4: Jo vaig llevar d'hora, tio. Sí. Jo tenia feina, no. També.
3: Aquí tothom és molt sant.
4: Quarts de 8 ja dansava, jo, noi.
2: Jo a les 8, sí, sí.
3: Bueno, en fi, doncs, com que hem decidit fer un menjar ja per la calor...
2: I fàcil...
3: I facilot.
4: I aprofitant que l'Edu Ávila ens ha parlat de llegums i de elaboracions de vegades senzilles que són molt ben parides, doncs ja ho veureu.
3: Fem-ho fàcil. Què hem dit? Doncs fem un empedrat, el típic empedrat de tota la vida. I com que el cos no estava per
2: donar moltes voltes,
3: per donar moltes voltes, vaig anar directament a Quicalda, llegums per allada.
2: Ja
3: vaig comprar aquí unes mongetes del ganxet. Hi havia de les altres, però em van dir que el ganxet li dona un punt més...
4: No? Més autèntic.
3: Bueno.
4: Més d'aquí.
3: I després, pujant cap amunt, vaig dir... Vaig anar al mercat, amb tanta gent. Vaig dir, saps què? Vaig anar allà al Miquelet, allà als Saulons, a mà dreta. I allà em va fer recollir 4 ous que té de les gallines, que també va ser una mica drama, tot plegat, fotent el... la mal cul allà per agafar les gallines. I sí, no, autèntic és, eh?
4: Com un safari, no?
3: I és com un safari, allà. I després, entre tortugues i no tortugues, vaig agafar 4 tomàquets, unes cebes, i ja està, i poca cosa més. Em va preguntar si volia pebrot, però com que no m'ho heu dit, no vaig comprar pebrot. Es posa pebrot o no?
4: No. Nosaltres no n'hi posarem,
3: bueno,
4: avui.
3: Clar, no el vaig comprar, però...
4: Foteu el que vulgueu, eh?
3: Correcte. Bueno, i res, i amb això ja...
2: Aprofitant el,
3: Miquelet,
2: el bacallà que ja havíem comprat feia
3: un traguet de vi que em va convidar.
4: Era bo, era bo?
3: Bueno, casolà, diguéssim, de la bota. De la bota. I ja està. I cap a la plaça i... A casa del Moreno, deixar-ho a la nevera.
2: Així tenim tot, eh? Bacallà, que ja tenim a casa que s'estava dessalant, mongetes i... Molt bé, no et vas deixar... Ah, i olives negres.
3: Olives negres, correcte.
2: Molt bé.
3: Bueno, això vaig anar...
4: Allà on es serpis,
3: no,
4: allà on paqui.
3: Vaig anar al condis d'aquells vols que tenen, almenys amb una mica de qualitat.
4: Aquelles que toca tothom, no?
3: Bueno.
4: Em passen per allà. Sí.
3: Vaig comprar vin i me'n vaig fotre 10.
4: M'has vist mai, al condis, algú sortint amb algun blister d'aquests de...
2: La Laura.
4: Ah, sí?
2: Sí.
4: Jo, gent que passa per allà i pica, sí que em veig molta, però...
3: I els pinyols? On els deuen fotre?
4: Cap dins, la vegada. Cap dins. Això fot solera, fot... Fa fermentar, tio.
2: Va, anem cap a la recepta.
4: Tira.
2: Va.

0: la recepta del Corpus. Dam dam darararam dam darararam dam darararam
1: dam dam darararam. Molt bé, doncs com hem dit, una recepta fàcil, que va bé ara que ve la caloreta, que aquests dies ha apretat.

0: Què és l'empedrat? Que és la recepta 484 del llibre nou i sense número en la recepta, a la pàgina 204 del Ferran. Vinga, explica'ns una mica, Ferran.
1: Doncs l'empedrat, que tal com moltes receptes, segons on vas i voltes, en diuen d'alguna altra manera i tal, aquí, curiosament, empedrat és empedrat.
0: Empedrat.
1: Tot arreu, aquí i a la Xina popular. Com a ingredients, mig quilet de bacallà esqueixat i de salat, 4 tomàquets madurets tallats a daus que deixin anar la seva aigua i substància, que així ens queda més bé, una ceba tallada a tires, oliva negra sense pinyol del Condis, 600 grams de mongetes bullides, 2 ous durs, oli, pebre i sal. Es barreja bé el bacallà escorregut, la ceba, les olives, les mongetes, els ous durs i els tomàquets, ben barrejadet, i s'amaneix tan fàcil com oli, sal i pebre. Com a variacions, David, s'hi pot afegir pebrot vermell o verd, s'hi pot posar tonyina amb oli o de salada, es pot amanir amb vinagre, oli i sal, i es pot fer amb ceba tendra. Fins aquí l'empedrat.
0: Molt bé.
2: I sabeu per què es diu empedrat?
0: No, això il·lustres tu.
2: Segons posa aquí, perquè l'aspecte semblen pedretes.
0: Ah,
2: i ens diuen empedret.
1: És bastant opi.
2: És... Molta dificultat no tenia, no? L'associació d'idees.
1: Molt bé.
0: Pues ala.
2: I a la nevera, no?
0: Ah,
2: això és...
1: Això fresquet.
2: Fresquet, sí. Eh?
3: Sí, sí. This is the Rocksteady Beat on a Ritmo Style.
4: L'agenda quinzenal,

0: Contínuament.
1: Doncs anem cap a l'agenda, que és el que vam dir, que surt fa bon temps i surten fires per tot arreu. Sobretot el cap de setmana de 6-7 de juny hi ha molta coseta, he vist, bueno, hem vist.
2: Oi? Quan dius fa bon temps vols dir fa sol,
1: fa sol
2: perquè
1: bueno, fa
2: al final bon temps... Saps, amb aquesta calor...
1: Jo vull,
2: per mi bon temps és que no fa calor.
1: Vinc vermellíssim d'aquests caps de setmanes que de sobre vaig anar a veure l'Europa.
2: És que ha apretat, eh?
1: I, tio,
2: avui encara. Avui, però avui què és avui?
1: Avui no sabem quin dia és.
2: No sabem quin dia és avui.
1: Doncs això, així que haguem vist, el que hi ha per aquí interessant és la 17a Fira de la Ratafia, que es fa a Centelles, del 6 i 7 de juny, d'aquest any, que veig que el 24 de maig ja van fer una sortida amb esmorzar i van fer una sortida etnobotànica pels voltants de Centelles, doncs dirigida per Fermí Feliu, ratafiaire i aficionat a la botànica.
2: Collons, el Fermí Feliu, hòstia.
1: Per la identificació i la recollida de plantes que utilitzarem l'elaboració de la ratafia de la propera edició. Això va estar bé, però ja això se'ns va passar i que sapiguem que el dissabte 6 de juny hi ha l'espai firal, que hi ha venda de ratafies, licors d'herbes, plantes aromàtiques i altres productes. Hi ha una exposició de plantes i herbes durant tot el dia, també. Espècies arrels que es poden utilitzar per fer ratafies. I després hi ha uns tallers per fer la teva ratafia, amb recepta, bueno, amb la recepta típica de Centelles i que te la pots endur a casa. I una xerrada del Fermí Feliu. Ratafiaire i aficionat a la botànica, eh? Doncs això, què més trobem aquests caps de setmana?
2: Doncs hi ha pel 12-14 hi ha la quarta edició del Meat and Fire, que és la gastronomia del fuego, sí, a Barcelona. Està amb l'idioma de l'imperi, que diu: grandes parrilleros de todo el mundo cocinando en directo, carne dorándose sobre brasas abiertas y música elevando la energía. En Meat and Fire se viene a vivir el fuego en su estado más puro. Es veu que aquí venen...
3: Però això de castellà, que és per darle más...
2: Suposo,
3: más solera,
2: perquè fa més internacional. Ja, Llavors venen maestros del fuego, llegados de distintos rincones del mundo. Joan Begur, de Barcelona, Mauri Luchero, de la Ràpita, Lídia Bras, de Portugal, un tio de Romania, Pop Arnold Emerson, Julio Cruz, de l'Equador, Miquel Viñaspre, de Barcelona, John Vestalis, de Grècia,
1: quina
2: un de la Corunya, i aquest any, com a convidats, hi han els argentins.
1: Aquests la toquen. No, jo he de dir que...
2: Són pesats, segons com, sí, perquè foten carn i xerren i se't fot el cap com un timbau. Ai, perdó, que això llavors...
1: Això no es pot.
2: Però bueno, és igual.
1: Doncs jo vaig anar un any, home, que ens van convidar, que just el BBF va fer un stand com de cerveses artesanes i tal, i ens hi van convidar, i la veritat que amb el meu nano flipàvem, el que hi havia allà, de parrilles, perquè, clar, no és allò una barbacoa com fas tu a casa, unes màquines, tio... No, i foten...
3: Però deuen fotre ja quasi una vaca,
1: sí,
3: sincer.
1: Sí, hi havia vaques, hi havia el cap d'un xai d'aquests grossos, hi havia de tot allà, donant voltes. La veritat
2: on,
1: que molt
2: on es fa, Joan? Estàs...
1: Això és el moll de la fusta. Bueno, almenys quan hi vam anar nosaltres feia el moll de la fusta, però crec que sí.
2: Deu ser un moll de la madera.
1: Moll de la madera, sí. I tu què, David, t'has trobat alguna cosa així interessant?
3: Bueno, jo tiraré més cap a la platja, que sabeu que a mi m'agrada la platja.
1: Molt bé.
3: I teniu la fira de la gamba de Palamós, el 7 de juny. És, bueno, per anar a passar el dia teniu tota sèrie d'activitats, com anar a veure anar a fer un passeig amb les barques, de com anar a pescar la gamba, fer una visita guiada a la subhasta del peix, i després hi ha una sèrie de show cookings.
1: Collons, show
3: cooking. I, bueno, els xefs del Narcís Oliu i Salvador Fortuny, Narcís Oliu, un altre cop, que et repeteix dues vegades. I, bueno, tota una sèrie de tastos de la gamba. I que sapigueu que la gamba és certificada,
2: Sí, no?
3: Té un segell de qualitat i és de la terra.
2: Jo, de fet, alguna vegada que m'hi he banyat per allà, quan veus passar alguna gamba, ja porten com a matrícula.
1: Sí,
2: pues, soc de Palamós.
3: Bueno, jo només havia anat a caçar sípies amb el pativela del meu pare.
1: Foties la llanterna.
3: Foties-me allà i mira.
1: Està prohibidíssim, eh?
3: Passant més la nit que no una altra cosa.
1: Coses prohibides, tio.
2: I aquí local què tenim?
1: Aquí local, en Xavi, que ens expliqui en Xavi.
4: Tenim divendres cita
0: El Decantats, el bar de vins de Codires. Fem un tardeu, un vespreig.
3: Un vespreig.
0: A veure vi i fer musiqueta.
2: D'aquí una abraçada i ànims a la jefa del Decantats.
0: Sí,
2: que
0: pobre. Pobre Anna.
2: Lesionada, oi?
0: Està lesionada.
2: Però bé, Xavi,
3: des d'aquí...
0: Sí.
3: I el DJ que el fots tu?
0: Sí, jo vinc tocarà a posar música. Ja que no en sé gaire de vins, l'únic que fem... Crec que és una mica com el capell, que jo me'ls bec i ja està.
3: Ara!
1: Diu, no en sé gaire de vins, i què vol dir, que de música sí?
0: Bueno, no costa gaire, saps, saber-ne més.
3: És cabronet.
0: Però...
2: Digue-li, Xavi, més o menys com tu molts arrossos.
0: Sí.
2: Ja està.
3: Pam, pam,
1: pim, pam.
3: Pam. Bé, Xavi, en tot cas anirem tu i jo a fotre'ns els vinets i ja en tenim prou.
0: Sí, bueno, tu ens vas dir que no a un vi divendres, que no t'agradava.
3: Correcte,
0: que no sé què,
3: haig de dir que no tinc paladar, o sí, perquè era més un cunyat. Jo perquè no en sé.
0: Veus?
3: No, ja. El Moreno ve una de sommeliers.
1: Li vam dir que recomanés.
3: La veritat.
2: Bueno, ara en parlarem, no?
1: Sí.
2: O no n'hem de parlar?
0: Ah, bé. Ah,
2: recomanació,
1: pues
2: no?
1: Ah, pues va, pues anem a recomanar.
4: Les recomanacions top.
1: Seguim parlant d'això, si vols, ja que estàvem dient...
3: Doncs divendres vam anar...
1: A Can Fortuny.
3: Can Fortuny a Centelles.
2: Per sort, que una mica més no hi podem anar, perquè...
1: Sí, perquè aquest cap de setmana ha sigut l'últim cap de setmana de Can Fortuny a Centelles. I ja ens van dir que obren el...
2: Setmana que ve.
3: Dos setmanes, ja fotien canya,
1: Hòstia, i ens va l'hit local i no me'n recordo...
2: Sí.
3: Era un antic local de no sé qui.
1: Sí, d'una cuinera.
2: Sí, avui ho he estat mirant i... Al carrer Sant Isidre, o Sant Sadurní, de Vic, és al centre, i ja hi havia hagut un restaurant. Això que és un espai molt, molt ben parit.
1: Doncs això, vam anar a Can Fortuny i la veritat que sí, l'experiència va estar molt bé.
3: Si correcte.
1: És, si és igual a Vic, suposo que sí, que s'ha esmenat més.
3: Home, el més sorprenent, és a part de tot, que estava molt bo,
1: la joventut,
3: tot,
1: la joventut,
3: és que, noi, el més iaio tenia 30 anys.
1: Sí. Tu li, li doblàvem l'edat a tot. Hasta el Xavi, es veia un tio
3: gran. Hasta el Xavi, el gran.
0: Sí. Home...
1: No, però Déu-n'hi-do, ja, que ell que ens va dir que en tenia el Gerard Fortuny...
3: No, l'ajudant de cuina o el segon de cuina o qui fos, aquell tenia 30 anys i l'altre era jovent.
0: Mm. Sí, ens va dir el Marc que el més gran de tots tenia 30 anys.
1: 30.
3: Sí, no. Ben, no, va estar molt bé.
1: Sí, vam fer un menú molt correcte, la veritat que hi havia bastants... Quants platillos vam fer al final?
2: Ostres...
1: Ho vam comptar, no?
3: Aquell pica-pica, que n'hi havia 4...
1: És que teníem el menú aquí apuntat, però ens l'havia
0: deixat... 6 platets, si no comptem que l'aperitiu eren 4 coses d'aquelles, sí. Doncs 6 platets i 2 postres.
2: Exacte.
0: També més els formatges, més el pa.
3: El pa, que el pa ens van deixar triar i ens el van fer al moment...
2: Sí.
3: I la veritat és que
1: no
3: l'únic error, l'únic fallo, no hi havia estovalles, però bueno, els hi perdonarem.
1: Bueno, perquè ens van, hem de dir que vam menjar una taula com... Jo crec que és especial aquella taula, és fora de... És com si estiguéssim al despatx d'ell. No?
2: Van dir que venen els de Sant Feliu i ens van treballar a les golfes.
1: No, a mi em va agradar menjar.
3: Que no els vegin gaire.
2: Bueno, que sapigueu que és això que dèiem, la nova ubicació de Can Fortuny serà el carrer Sant Sadurní 4 de Vic, que era el restaurant de la xef Magda Sobirana de Vic, que és una xef d'allà, que s'ha jubilat i agafen aquest local.
3: Torna a recordar l'adreça quina? Oh?
2: Carrer...
3: Tampoc me'n recordaré.
2: Sant Sadurní 4 de Vic. És allà al centre, això és per allà, els carrerons del...
3: Bueno, l'haurem d'anar a provar, no, també?
1: Sí, ja li vam dir amb el Marc i amb el Gerard que ens aproparia.
2: A més, ens hem d'endur el Josep.
1: Sí.
3: Ah, que li vam prometre,
2: és veritat. Sí,
1: ens el donem cap allà dalt.
3: Que... Logoscú.
2: Exacte.
1: Molt bé, molt bé.
3: Doncs recomanable, el que passa que ja aneu tard i hauré d'anar a Vic a provar-ho, que és que vulgueu anar.
2: Una mica més amunt, no passa res.
3: I el que dèiem del vi, va.
1: El vi què?
3: El cava estava bo, tot s'ha de dir. El cava, que el senyor Ferran...
1: Corpinat.
2: i els
3: vins. Era un curt pinat.
2: En vam fer dos.
3: Ah, mira.
1: És que vam fer dos vins i després vam obrir un cava, també. A part del Ferran, que havia demanat la copa.
2: El primer que vam fer de cava era un picapoll.
1: Sí.
2: Curiós.
1: Sí, que això era molt curiós.
2: Estava boníssim. I aquest que no et va agradar...
3: Perquè era un vi... Era més...
2: Era molt especial.
3: Era cunyanat.
2: Exacte.
1: Bueno, i ens el va...
3: I era fort,
1: el cabron. Va decantar la copa i després el va decantar dins el decantador perquè respirés bé el vi, però... Déu-n'hi-do.
3: Era curiós, però bueno.
1: I el color
3: ens el vam fotre.
1: I el color que va agafar i tot era...
3: Deixar no el vam deixar. No, i va estar bé. No, i a més també ens van explicar... Pues, clar, l'oli que ens va portar també era tremendo.
1: Sí, un oli de...
3: Un oli d'oliva.
0: Bueno, tot estava molt bo.
3: Tot està molt bo,
0: tot.
3: Eh? Tot s'ha de dir que...
0: Bones explicacions.
3: Sí.
2: El Terroses.
1: El Terroses, de Joan d'Anguera. Que...
0: Però bueno, teniu alguna altra recomanació?
3: Bueno, que m'he apuntat aquests dos de l'Àvila, que estan aquí al costat, sí, sí. Setmanat i aquí a Mollà.
1: Aquests els haurem de provar i tal com ho ha dit, es veia bastant... Cuina.
3: Home,
1: el
3: senyor Avila, el que diu, sí, sí. No, amb criteri,
1: amb, eh? Amb la de restaurants que deu saber aquest home, i restaurants d'alta cuina, top i tot, que aquests es tindran que provar.
2: A més que té el... Fa gràcia això que diu, no? Que la sofisticació aquesta, que era poder, doncs, bueno, sí, està sí. Una mica ja... No?
1: S'ha pujat.
2: I de tornar a l'autèntic i a lo tradicional i... Això està molt bé.
3: Que hauríem de fer com, un, com una llista, no?
1: Sí.
3: Perquè aquí tothom ens va dient coses, però no anem apuntant, eh? I després passa el que passa.
1: Se'ns acumula la feina. Ara, entre que hem de fer, ajudar amb el llibre d'aquest, això ho hem de fer també, de la fonda, i ara hem de fer un
3: buscar patrocinadors, no,
1: clar,
3: també?
1: Clar, necessitem una mica de tot. Tu tens alguna cosa, Xavi, per recomanar?
0: Bueno, fa un parell de setmanes vam anar a fer un casament a Viladrau.
1: Ah,
0: allà al Mas d'Osor, el Jovany, que allà evidentment vam menjar collons, que això ja està per suposat, però ens va sorprendre molt, vam anar a dinar a un restaurant que es diu La Verita. I ens vam fer allà el menú de migdia i amb el Joan Bax ja vam sortir espectacular. O sigui, ens va agradar moltíssim, molt bo, però un menú així de... tot molt, molt casolà, molt, molt tradicional, i va ser...
3: Collons. Vinga, una altra.
1: Una altra que apuntem.
0: Una mica lluny, no?, a Viladrau, però bueno.
3: I tu voltes, eh? Bé,
0: s'ha de treballar.
3: Tu passes bé, eh?
1: Això es tracta.
3: S'ha de treballar.
1: D'això es tracta.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Doncs què, nois? Ja ve l'estiu, això, eh? Sí, aquest serà l'últim o penúltim, ja, no? El programa, o com va
0: penúltim.
3: Això?
1: Aquest és el penúltim i ens queda un mes i ja tindrem que pensar ja en què fotem.
3: Ara no us encigaleu i fem un...
1: Amb xancles.
3: Parada i fonda amb xancles. No,
1: sí,
3: no.
1: Sí,
3: anem a descansar una mica.
1: Des de Solanes.
3: I...
2: Ja veus que ja el David no vol,
1: no vol
2: treballar.
1: No,
3: no, no, buscar... treballar. No,
1: però...
2: Haurem de buscar un col·laborador que et substitueix.
3: Substitut? Jo com el Basté.
2: Tu ja puguis fotre vacances, anar-te'n a Tailàndia i tot allò que havies de fer.
3: Va, nois.
1: Ens veiem en 15 dies. Que vagi de gust.
2: Salut.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients, una colinenca. Una setmana més amb Girona m'enamora. La sardana que fem sonar més en el programa i no l'anunciem mai. Ara, sí. Ara estava pensant, dic, quin greuge estem fent aquí. Girona m'enamora. La tenim com a sintonia. Una gran sardana. I sempre la deixem a mitges. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit. Aquí estem un dimecres més.
0: Doncs això mateix. A punt, tot a punt. Albert, tot a punt, oi?
2: Tot a punt. Sí? Tot a punt, bon vespre.
0: Sí. Fantàstic. Doncs avui un programa que serà d'aquells programes que sortiran molt bé, perquè la preparació que portem també la portem molt bé. Per tant, com cada setmana, surten les coses rodones i deu ser cosa de les anelles, això, perquè l'Albert ara ens comentava que aquí estem tan aïllats acústicament i de tot tipus que la calma és constant i estable.
2: I a mi em doneu calma. Vosaltres esteu tranquils, jo més encara.
1: Què vols, que ens pugem per les cadires?
2: No, però que per això que em fixo en vosaltres, vosaltres esteu mantenint la calma, ara podem deixar un silenci, sabeu que són aquelles coses que quan sonen... Ai, Déu meu. Però si vosaltres esteu tranquils, jo em poso més tranquil i aleshores puc resoldre...
0: Bueno, és el fet que, com que nosaltres amb els teus problemes no hi entenem, és allò de dir, segur que s'arregla. I si no s'arregla, trucada telefònica i...
2: Exactament.
0: El comodí de la trucada, no?
2: Sí, i venen a ajudar-me rapidíssimament, està molt bé. Sí.
0: Doncs va, avui arrenquem un programa on farem sonar algunes peces que suposo que no han sonat mai. I si tot va com ha d'anar, tindrem trucada telefònica per fer una entrevista, però estem pendents de temes laborals de la convidada i, per tant... anirem avançant i a veure com evoluciona tot plegat. I arrenquem amb una peça del mestre Joanals i Roquer, l'Emili Joanals i Roquer, que està... la farem sonar amb la principal de la Bisbal i porta per títol La Gorga de les Bruixes. I això es veu que està per allà a Palau i Saverdera, cap a l'Empordà, perquè la podeu trobar en un CD que es diu Entre ceps i oliveres, Palau Saverdera, Balcó de l'Empordà. Mm. No sé si et sona, Toni.
1: No.
0: No, doncs, no. Va, l'escoltem.
1: Estava mirant ara aquest l'Emili Joanals i veig que és de Palafrugell.
0: Sí.
1: Vol dir que, bueno, ja cau per allà, més o menys.
0: Doncs va, anem cap a la Gorga de les Bruixes a veure què ens... que ens porten aquestes senyores en aquesta gorga i a veure com sona. Endavant.

0: Doncs Déu-n'hi-do com hi van aquestes bruixes, no?
1: Una gran sardana, eh?
0: Doncs sí.
1: No l'havia sentida mai i la veritat és que m'ha agradat. Molt balladora i molt, molt airosa i, a més, fent servir el fiscorn acompanyant la tenora, que això no ho veus gaire, eh? La tenora o va acompanyada del tible o inclús el flabiol també s'hi pot posar pel mig, però de cop i volta et trobes amb aquesta sardana que el fiscorn està acompanyant la tenora i dius, tia, queda molt maco. Bé, l'Emili Joanals i Roquer, diguem que és tota una família de músics, perquè la seva mare, la Llibertat Joanals Oms, ja va ser instrumentista de fiscorn i trombó i va estar a la principal de la Bisbal i a la Costa Brava. Vol dir que ja era... ja devia ser una bona música, una bona compositora. El seu fill, l'Emili Joanals Roquer, que, per cert, tota aquesta família va néixer a Palafrugell. L'Emili va néixer el 1928 i es va deixar el 2016. Evidentment era el fill de la Llibertat Joanals. Va ser instrumentista de piano, acordeó, violí i trompeta. Als 15 anys ja va debutar com a trompeta suplent a la principal de Palafrugell. També va tocar a l'Empurietana de Verges i a l'Orquestra de Girona. I va ser fundador de la Copla Orquestra Internacional Meravella i membre, evidentment, de la Copla Orquestra Costa Brava, de la qual va ser director i representant. Diu que té 180 sardanes. La veritat és que a mi cada vegada em sorprèn més, no?, que hi hagi compositors que no els coneixes de res i que tenen 180 sardanes.
0: Hi ha molt per descobrir encara.
1: Encara hi ha molt per descobrir, eh? I dius, no m'he sentit parlar pràcticament mai d'aquesta família perquè el seu fill, el Xavier Joanals, també és pianista i compositor i va ser membre de diferents grups de música com Estels o el Trenc de la Costa. I el fill del Xavier, que també es diu Xavier Joanals, també és músic i és professor de música a Palafrugell. Vull dir que tota la família s'ha dedicat a la música.
0: Una bona nissaga.
1: Encara que l'Emili és el que té més sardanes, que 180 sardanes, i el parat quan he vist que tenia 180 sardanes.
0: No, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs seguim endavant i encara estem amb el tamborí, amb el podcast del tamborí pels Premis Preludi, que estan encara escollint... No, aquesta setmana ja han escollit la tercera...
1: La tercera semifinal, ja.
0: La tercera semifinal de la categoria musical. I a veure com ho tenim, això, que estem perdent papers per aquí. Això de tenir els papers sense paper a vegades és un problema. Doncs hem tingut tres finalistes aquesta setmana, el Ferran Carballido, l'Agustín Delgado i el Joan Droguet, que han presentat tres peces. Començarem escoltant la primera, la del Ferran Carballido, que porta per títol Besllum. Doncs tenim la copla a punt, a veure com sona. Som-hi.

0: Bé, una sardana com a mínim, aquesta és balladora, eh? Vull dir, es nota molt el salt i és una sardana balladora. No, no m'han desagradat. Sí que els curts són una mica raros, raros, enteneu-me, raros tampoc, però complicats, diguem, d'assimilar, de que t'entri bé per l'orella, però els llargs sí que m'han agradat.
1: Va canviant.
0: Va canviant, ha anat... I el salt és molt, molt, molt, molt clar i molt llarg i maco. M'ha agradat, sí.
1: Molt bé.
0: Escoltem les altres gent, què tal?
1: Doncs va, ara tenim l'Agustí Delgado, que la sardana que han triat es titula Conflent. A veure com sona, som-hi, doncs.

0: Bé, també està prou bé, eh? No m'ha desagradat. Potser m'agrada més la primera que la segona, però sembla que la primera té uns aires molt més marcats
1: Més
0: i molt
1: marcats.
0: més alegres, diguem, que aquesta. Però bueno, aviam que
1: Doncs va.
0: els que en saben i en què opinen. Anem a veure la tercera.
1: Anem a la tercera del Joan de Duguet, que porta per títol Quan no es troben les paraules, i a veure què tal. I quan l'haguem escoltat, comentem una mica abans d'escoltar el veredicte del jurat, comentem una mica el que van comentar en el programa d'aquesta setmana, perquè ara ho comentem, som-hi doncs, quan no es troben les paraules.

0: Carai, tu.
1: Quin final.
0: Bueno, el final sí, però una sardana que els curts i els llargs pràcticament s'ajunten, quasi bé no notes el que és els curts ni que són els llargs, i és una sardana molt, com ho diríem, una sardana molt, molt ben estudiada, molt ben preparada, que, això sí, no és de ballar perquè de salt no en té, això està claríssim. Però, clar, això ho decidiran els mestres, allà, si pensen com nosaltres o no.
1: No, de fet, el debat va estar aquí, amb les sardanes de plaça per ballar i les sardanes de concurs aquesta dicotomia que hi ha entre els balladors i els compositors, que uns volen disfrutar,
0: clar,
1: saltant i ballant, i els compositors disfruten escrivint i composant, pensant en la copla i en els músics, no? Que n'hi ha molts que també hi pensen, amb el anant a plaça, però n'hi ha que disfruten tenint un auditori amb la gent asseguda i escoltant.
0: És que s'ha de saber diferenciar el que és un concert de el que és la plaça. I crec que aquí, en els concerts, és on la copla i el compositor és on s'han de lluir, s'haurien de lluir. Tu agafes un Viladasau, una obligada, agafes quan un Jordi Molina també obligades, i te'n dones compte de quan la copla té que fer l'esforç perquè està en un concert. A plaça és gaudir, és disfrutar, és saltar, és passar-s'ho bé. Jo ja ho entenc, fa 10 anys, això, quan nosaltres triàvem sardanes, dèiem volem aquestes i puntó. I passàvem de coples i passàvem de compositors. Ara no, ara quan fas una ballada, la copla mateixa et diu, home, deixa'm en tocar una o dues d'aquestes que puguem lluir, no? Nosaltres Clar. També. I també ho entens, i al final dius, bueno, doncs va, posem-ne una o dues. No, de les 9 posem una o dues i prou, eh?
1: No, és un bon debat que hi ha.
0: És un debat que hi ha sigut sempre, eh? I ara encara més, perquè aquest jovent que puja, doncs puja molt, com que té molta tècnica,
1: clar,
0: doncs puja molt d'aquesta manera, i es volen lluir, jo ho entenc, però clar, nosaltres a plaça no. Noi, què vol que et digui? No.
1: Tots són gustos, oi? Per gustos.
0: En un concert, el que vulguis, a plaça hem de disfrutar tots. No només la copla i el compositor, sinó també els balladors.
1: Doncs a veure, d'aquestes tres que van escollir, a veure quina passa a la final. Escoltarem la Nau Tordera, que ens passa el veredicte del jurat. Som-hi.
2: La tria del jurat.
3: I ara sí, arriba el moment de conèixer l'última sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Antoni, tu seràs qui ens desvetllarà quina és la sardana escollida per aquesta selecció d'aquestes tres que teníem.
4: Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.
3: Doncs enhorabona a Joan Druguet i també, naturalment, a Ferran Carballido i Agustí Delgado per les sardanes que han presentat, totes elles de gran nivell.
0: Doncs mira, avui estic d'acord amb ells, tu. Mira que no hi estic gaire, però avui estic d'acord amb ells. De les tres és la que també hauria triat, eh?
1: Ja va bé, doncs, ja va bé.
0: Bé, escolta, ja tenim 6 finalistes, ja tenim de la categoria musical jove, doncs tenim Un País d'Atzurri d'Hort, de Martí Delgado, L'Ombra de la Claró, d'Aurora Vicentini, Sota el Far de Calella, de Carles Alcaide. Aquestes tres ja són finalistes. I de la categoria musical ja tenim La nit d'ànimes, d'en Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, d'en Joan Druguet.
1: Doncs això va avançant.
0: I ara sí que ja anem a la categoria audiència, que aquesta sí que podrem votar nosaltres, que només han triat 15, eh? A tanto, eh? Només en podem triar 15 de les que hi ha. I crec que comencem el dia 13 d'abril, si n'hi ha
1: sí,
0: de nou.
1: Sí, ara hi ha una parada de 15 dies.
0: Sí, hi ha Setmana Santa pel mig, o d'això es
1: para. Dilluns que ve no hi ha programa de tamborí, i el següent, el dilluns de Pasqua, que és 4 d'abril, crec, oi? O 5?
0: No, el dilluns de Pasqua és 6.
1: Sí, ja, mare meva.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquests dos Dilluns no hi haurà tamborí, però nosaltres sí que farem farem programa el dimecres.
0: Sí.
1: I el que farem serà d'aquestes 6 sardanes, doncs un dia escoltarem les 3 seleccionades de, de la categoria musical jove.
0: I votarem i veiem si estem de sort i votem com, el, com els mestres, no?
1: I, no, no, perquè ja seria per escollir-lo al final, eh?
0: Ja, ja.
1: Per tant, ens hauríem d'avançar molt. Però això, farem programa normal nosaltres i refrescarem aquestes que ja s'han anat escollint.
0: Crec que per això ara, amb la categoria audiència, ara ja podrem votar nosaltres, ja serà en concert.
1: Sí.
0: Ja serà en concert, vol dir que només es podrà votar l'hora del concert. Entenc que ens diran el dia, el 13 d'abril, ens duran dir l'hora, escoltarem aquest concert per ràdio o per televisió o per allà on sigui, i podrem votar directament.
1: Ja anirem averiguant.
0: Si no vaig mal entès, eh?
1: Ja anirem averiguant com funciona, però...
0: A mi, francament, em sap greu que de 85 sardanes només en puguem triar 15. És que és una cosa que sempre m'ha costat molt, eh? Però és el que han muntat.
1: Avui en dia, al final, s'ha d'escollir i...
0: Ja, però... Ja sé. Els que escollien són els... Clar, ja ho entenc, els que han d'escollir aquestes 15 sardanes són els que en saben més. Però segurament es quedaran moltes a fora que molta gent...
1: També són bones.
0: Exacte. Bueno...
1: Haurem de valorar.
0: Hem de veure-ho i quan s'acabi tot això del tamborí, llavors ja
1: es farà
0: hi haurà les seves crítiques.
1: Valoracions que... corresponents.
0: Exactament, que em sembla que ja n'hi comencen a haver algunes.
1: Tots els canvis porten comentaris.
0: I més el primer any.
1: Per això, per això.
0: És el pitjor, vull dir, està claríssim.
1: Doncs, seguirem. Seguirem amb alguna peça més, sí. Tot i que ja estem encarant la mitja part del programa. I farem sonar una del mestre Mas i Ros, del Francesc Mas i Ros, que crec que l'escoltarem el dia de la plec de Villar, que porta per títol Petita Ofrena. Doncs que passi la copla, a veure com sona. Som-hi.

0: Has triat una versió que anava molt de pressa, eh?
1: Doncs no, no tenia clar el tempo, però sí, també ho he pensat jo, que anava poder molt acelerada.
0: Si no haguéssim de ballar aquest ritme, no sé com aniria la cosa.
1: Però també era amb la Copla Meravella, que segurament deuria ser una versió de concert, no?
0: Suposo.
1: No deu estar tan...
0: Suposo, perquè és una miqueta més lenta. Ep, jo ho dic que les coples ho toquen una miqueta més lenta, que el que hem sentit ara, però bueno, no passa res. La sardana és la mateixa, vull dir que no hi ha cap problema. Francesc Mas i Ros va néixer a Caldes de Malavella el 1901 i ens va deixar el 1985. I va ser un gran compositor. Li ve de família. El seu pare era filador de pianos i el seu, que es deia Antonio Mas. Tenia una empresa de lloguer de pianos i de manubris molt reconeguda. Als 10 anys ella va estudiar solfeig de piano a Sant Joan de Cluny, a Caldes mateix. I sembla que es va ampliar a Barcelona tot el tema musical. Es va dedicar, en principi, amb el piano a tocar ballables, coses de sarsuela, passodobles i coses d'aquestes. El que passa que llavors li va venir la guerra i la guerra, diguem que va el negoci del seu pare se'n va anar a Norris i ell va conèixer en Pere Mercader, que ja l'hem parlat d'ell més d'una vegada, que li va començar a explicar tot el tema de la sardana. Va començar pràcticament el 1942, que va fer la primera sardana i en va fer una cinquantena, de les quals moltes són molt conegudes. I molt ballables, perquè si feia, aquest sí que feia sardanes ballables, aquest pensava en la gent de plaça. Abans, ara no, ara sembla que s'ha perdut una mica, però abans pràcticament les ballades s'acabaven sempre amb una sardana de Marrós.
1: Ah, era una norma no escrita.
0: Anaves a tiro segur.
1: Ja.
0: Yeah. Anem a posar l'última que sigui ben ballable, una de Marrós. I quasi bé sempre ho encertàvem.
1: Era fàcil, doncs. Doncs va, si cas, l'agenda la tenim a punt també.
0: Sí,
1: doncs va, girem una mica el programa i anem a veure l'agenda on toquen a ballar el diumenge de Rams, que ja ho tenim aquí, oi?
0: I tant.
1: Doncs va.
0: Ja tenim la palma a punt, suposo, no?
1: Segur.

Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem aquest divendres. No sé per què, però hi ha tres ballades aquest divendres. Sembla estrany, oi? Tenim una ballada a Santa Coloma de Gramenet amb la Copla Mediterrània. També una a les 11 del matí. A les 5 de la tarda, a Reus, tenim una ballada amb la Copla Reus Jove. I també una altra ballada a Sils, amb la Flama de Farners, a 6:15 de la tarda. Després tenim un acte, que és la presentació d'aquell llibre que se'n diu 100 motius per estimar la sardana, que la fan a Manlleu, a les 7 de la tarda. Després ja se'l teníem a dissabte. Dissabte, curiosament, només tenim un concert. Tenim un concert amb la Reus Jove al Vendrell, a les 7 de la tarda. I ja diumenge dia 29, diumenge de Rams, tenim el primer aplec, el 16è aplec de la sardana Cassà de la Selva,

0: Llançà, tenim la ciutat de Girona amb una treballada, una treballada mollerussa, també a les 12, amb la copla Vents de Riella. La Maricel, la copla Maricel la tenim al Vendrell, també a les 12, amb una ballada. I aquí ens apareix a la tarda ja un altre plec, un plec que són 86è, plec del Mercat de Rams de Vic, amb les coples Mongrins i Mediterrània, a la plaça Major. Comencen a 4:45 de la tarda i fins que s'acabi. A Vic ja sabeu que entre dissabte i diumenge és festa grossa. Tenim una ballada a Tordera amb la Juvenívola de Sabadell a 6:45. I l'última ballada que ens surt a Castellbisbal amb la Cobla Sabadell a 6:45 de la tarda també. I això és tot. Ja sabeu que podeu entrar a Som Sardanes, mireu l'agenda i busqueu, remeneu. No he mirat el dilluns, eh? Potser el dilluns també hi ha alguna cosa, eh?
1: Ah, doncs, podria ser.
0: Mirem un moment. Entre dilluns i dimarts, en què ens surt. Aviam.
1: Dilluns. No, però aquest dilluns...
0: No,
1: No,
0: no,
1: aquest
0: no,
1: dilluns
0: no
1: no, no,
0: surt.
1: perquè no és festiu.
0: No surt res, no surt
1: No,
0: res.
1: no.
0: No hi
1: No.
0: ha res. Que és el dilluns de
1: És fins al
0: Pasqua.
1: dilluns de Pasqua que no, no serà...
0: El dilluns de Pasqua ja sabeu que us heu de venir a Sant Feliu, oi?
1: Correcte.
0: Ah, dilluns de
1: Sí.
0: Pasqua no penso dir res de dilluns de
1: Aplec de
0: Pasqua.
1: billar.
0: L'aplec de Villar, Sant Feliu de Codines, amb la Cobla, Ciutat de Terrassa, a les 6 de la tarda.
1: Doncs, una prèvia.
0: No aquest dilluns, no, l'altre, eh?
1: El
0: El
1: seu.
0: dia 6 d'abril. No vingueu aquest dilluns que no trobareu ningú.
1: No. No, no, doncs... doncs sí, tenim... Estem amb la convidada que ens espera al telèfon, sí.
2: Sí.
1: Hola, Anna, l'Anna
2: Hola,
1: Tantinyà.
2: què tal? Com
1: Hola,
2: esteu?
1: molt bé.
2: Hola.
1: Gràcies per atendre'ns, ja que sabem que estaves acabant de treballar i...
2: Sí, però que van, no pateixis, camino, però puc parlar, puc parlar.
1: Bé, bé, bé,
0: No estàs
1: fantàstic.
0: pas conduint, Anna?
2: No, ara faré un bus. No passa res, farem un directe en bus i tot.
0: Ah, vas en
2: Ara ens
0: bus.
2: agrada viatjar
0: Ah,
2: per això. Sí,
0: val,
2: sí,
0: val.
2: sí.
0: Val.
1: Molt bé, doncs, Anna, escolta'm, trucàvem perquè ens expliquessis una mica com havia anat la cloenda d'això de les sardanes a les escoles que veu fer Caldes el diumenge passat.
2: Sí.
1: Com us
2: Bé.
1: va anar això, el tema aquest amb la canalla?
2: Bé, molt bé, ja fa forces anys que ho fem. Fem el Cerdà Caldes, que vol dir que les escoles de primària, amb els cursos de tercer o de quart, depèn de l'escola, doncs vaig allà i faig tres sessions de sardanes perquè coneguin una mica aquesta dansa i la puguin aprendre a ballar. I la veritat és que va anar molt bé, tant les sessions a les escoles com aquest diumenge que vam fer una cloenda al parc de l'estació i va ser tot un èxit. De fet, els nens van quedar molt contents, van poder conèixer doncs, la Cobla Escola Conrad Saló que ens va venir a actuar a fer el ball allà. Llavors, com que també són nens i nenes que toquen, també els és pròxim, doncs mira, hi ha instruments que hi ha gent que toca sardanes. Bé, va ser bonic, va ser molt bonic, la veritat.
1: Molt bé.
0: Quantes escoles hi participen, Anna?
2: Les quatre de Caldes. Hi participa l'Escola Pia, l'Escola Montbui, el Farell i l'Institut Escola de Caldes.
0: Carai, molta colla.
2: Més o menys uns 150 nens i nenes. Ja et dic,
0: Ostres.
2: la majoria d'escoles ho fan a quart i és que hi ha una escola en concret que pel projecte els hi entra tercer. Però, això. Bé, molt bé. Sí, uns 150 nens. L'únic que és que la cloenda, el caure en diumenge, alguns nens i nenes no poden venir
0: Ja.
2: per tema de que ja tenen organitzacions de partit o de que fan un pla de família. Però prou èxit perquè patíem per la pluja, però bé, es va poder fer, es va aguantar el temps
1: Vau salvar.
2: i vam poder ballar els nens i nenes, la veritat.
0: La sardana que veu ballar la veu fer amb dos cops, perquè no hi cabíeu tots a plaça?
2: Sí, perquè primer vam ballar els nens l'actuació, vam fer un galop de fantasia, perquè així també els hi ensenyo el galop d'entrada i també poder fer com un túnel entre tots els nens i nenes i així es coneixen. Vam fer un galop les quatre escoles juntes i després vam procedir a fer el drac ben panxo, la famosa sardana que abans s'havia ballat amb el Cerdà-Tic.
0: Sí.
2: Aquí a Caldes encara estem encara pensant si entrarem amb el país de l'escola, ni que de moment fa molts anys que les escoles fan aquesta sardana i es lleva de força, i anem mantenint aquesta sardana. Em vaig inventar un punt nou al curs i vam ballar el drac ben panxo primer als nens actuant i després

0: amb les famílies. I vam ensenyar doncs, els curs als nens i les famílies també van ballar amb els nens la mateixa sardana que els nens havien treballat a l'escola.
1: Ah, bona aquesta.
0: Sí, sí, perquè sí. Així és com fas una sardana amb les famílies, que em deia, els introdueixes, que moltes famílies tampoc saben ballar sardanes, llavors tots acaben ballant,
1: I
0: que és molt important.
1: I això ho veu fer allà a la plaça mateix, al mateix moment, o veu fer alguna sessió prèvia?
0: Sí, al parc de l'estació. No, el primer que feien era el galop d'entrada, després la sardana de lluïment dels nens del drac ben penxo, i seguidament la sardana amb les famílies. Després, i que vaig fer una petita presentació de cobla dels instruments a la primera fila, de vent fusta, després vam fer una altra sardana perquè els nens i les famílies poguessin ballar, i després vam fer una altra presentació de cobla de la segona fila dels de vent metall. I això. Bé, s'ho vam passar prou bé, crec.
2: Es veia molt, molt ambient, eh? Perquè bueno, jo he vist per Instagram uns vídeos que heu penjat i realment sí. es veia molt, molt, molt, molt bon ambient. No, llavors vau fer dues sardanes pel públic però en general, o tres?
0: Sí, dues o tres, entremig de l'explicació dels instruments de cobla, sobretot. Primer és això, vam fer l'actuació, després la sardana amb les famílies i després vam fer la presentació de cobla, una altra sardana, l'altra presentació de cobla i dues sardanes més. I els nens tenien moltes ganes de berenar, perquè sempre els dic, donem una mica el ressupó i després ja, com que ja també es anava fent fosc, perquè ara encara se fosca una mica aviat, doncs res, ja vam berenar els nens i cadascú cap a casa seva. Però al final la idea és que aquests nens i nenes algun dia es puguin posar en una ballada de sardanes i puguin ballar. Que no es quedi només aquí, he fet sardanes a l'escola i ja no en torno a ballar més, sinó que ja que n'he pres, doncs la pugui ballar a qualsevol lloc i en qualsevol moment.
2: Sí, sí, és exactament el mateix que fem a Sant Feliu, eh? Va ser que nosaltres ho farem el dia 23, dia Sant Jordi.
0: Vale.
2: Però també ballem la mateixa sardana, eh? Perquè les escoles ja la tenen per mà i els
0: ja,
2: hi va, els hi va
0: molt
2: més
0: sabuda.
2: Bé. Sí, sí, tant que sí.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs.
1: Anna, una
0: pregunta... Bé, molt bé. La veritat és que jo molt contenta perquè al final el resultat... Bueno, abans de tres dies a l'escola i dius, bueno, aviam com sortirà, però acaba sortint sempre molt bé. I molt contenta, han après la sardana i s'ho han passat molt bé, que al final és això, que es quedin amb un bon record.
2: Clar, clar, clar.
1: I una pregunta per la veu. Ets molt jove, tu, oi? Perdona per la indiscreció, ja sé que això no s'ha de preguntar, però...
0: Sí, sí, soc força jove, sí, sí, sí.
2: Si voleu veure l'Anna ballant, entreu-vos amb sardana, busqueu
0: els
2: vídeos seus que ensenya com es balla sardana.
1: Ets tu.
0: Sí, a dia d'avui crec que quasi m'estic dedicant una mica a això. Sí, sí. Ensenyo a moltes escoles a tot Catalunya, vull dir que espero que el meu granet de sorra serveixi per alguna coseta.
1: Val, sí, doncs sí. La següent pregunta que et volia fer, com veies que està agafant una revifalla el món sardanista, no? A nivell de públic així més jovent i... Oi que està canviant una mica tot plegat de fa uns anys?
0: Sí, jo crec que sí. I al món de les colles hi ha forces colles. Vull dir, no estem tan malament. Jo considero que les ballades, depèn de quines poblacions, hi ha força gent gran i costa més potser. Però hi ha jovent que li agrada ballar sardanes i s'ho passen bé. I vas a ballades i veus gent ballar sardanes. Que tenen 20 i pico, 30 anys. Vull dir que ja està bé. Està bé, està bé.
1: Sí que hi ha un... En pre-Covid i post-Covid hi ha hagut un canvi, oi? Que ha sigut així més o menys?
0: Sí, i el coti per coti potser també hi va ajudar una miqueta. I que la gent quan no ho coneix, jo crec que quan ho desconeix sí que té un clixé equivocat, però després quan ho balla, ho disfruta i diuen, va, sí, doncs m'hi apunto i m'hi poso i ballo i vaig a les ballades, perquè al final t'ho passa molt bé. I conèixer gent, està molt bé tot.
1: Molt bé. Doncs... Escolta'm, hi ha aquests veïna d'aquí Sant Feliu, a Caldes,
0: sí.
1: Aquesta entrevista amb els sons de l'autobús i tot plegat no és la millor radiofònica que hem pogut fer. Escolta'm, t'emplacem alguna hora per mirar de quedar aquí a l'estudi i fer una xerrada més extensa, perquè penso que podem treure'n bastant suc de tot plegat, què et sembla?
0: Molt bé, doncs mirem de buscar un dia que no plegui tan tard i que puguem agendar bé una sessió i parlem una miqueta de com funciona doncs, de les escoles de Catalunya i com està el món de la tardana.
1: Doncs va, amb el Toni, que ja teniu el contacte directe, ho anem lligant.
0: Perfecte.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: A tu, que va. Que vagi molt bé, una abraçada.
2: Igualment. Vinga, merci, adéu. Adéu.
1: Doncs...
2: Tot un èxit, va ser. Perquè ho he vist per Instagram i es veia molt ambient, molt ambient. Que és que quan treballes amb nens i nenes és que és una passada, eh? Com que et venen avis, et venen pares, a ve tothom, i de seguida se t'omple la plaça, de seguida. I
1: és
2: clar,
1: bon,
2: si tens quatre escoles com tenen ells, imagina't, no? Nosaltres en tenim dues. I ja serem 50 o 60 nens, doncs, esclar, ja imagina't ells amb quatre, agafa-t'hi.
1: I aquest any es repeteix per Sant Jordi, també.
2: Aquest any ho farem per Sant Jordi, sí, si no hi ha res de nou. Els nens, doncs, ballaran un drac ben panxo, que és la sardana, que només la ballaran ells, i prou. Que ja l'estan assajant ja fa dies en les escoles, eh? Uh-huh. I també tindran una sorpresa perquè farem la presentació de les dues espardenyes que tenim preparades, aquestes figures artístiques que hem fet per celebrar aquests 25 anys de l'agrupació, i farem la presentació, doncs, davant de tots els nens i les nenes.
1: Molt bé. Molt bé, doncs, això va avançant. I hem anat fent agenda avançada, eh? Dilluns de Pasqua, Sant Jordi, ja tenim mig abril passat i encara no hem acabat el març. Això va bé. Una bona previsió. Doncs seguim amb una peça més del mestre Josep Saderra, que també l'escoltarem en aquest aplec de Villar per anar fent boca, i el títol és Mariona.

0: Doncs esmena el compositor, que allò que passa quan busques peces per l'Spotify, poses Mariona i
1: te'n surten una dotzena.
0: He posat una de la juvenil, que te l'ha sonat amb la juvenil de Sabadell, i era un CD de la sardana finalista del 2006, i òbviament el Josep Saderra no podia haver fet una sardana el 2006.
1: De veritat que no.
0: Ha sigut un error de novato i de presses. Compositor d'aquesta Mariona, finalista de la sardana de l'any 2006, és el compositor del Jordi Paulí i Safon.
1: Exactament.
0: Ara sí que ho hem dit bé.
1: Ara sí. Ara, si vols, podem posar l'altra Mariona del Saderra.
0: No la tenim, diria. No, la posarem, la buscarem en calma per la setmana que ve.
1: Vale, vale.
0: I si cas, com que estem acabant, també tenim el Jordi Paulí, ja n'hem parlat també.
1: Va néixer a Badalona el 1969 i va destacar doncs a la sardana l'any del 2010, que va fer una composició anomenada Rebombori, que a més era un espectacle visual i sonor per a dues coples. Ell ha estat a moltes bandes, ha estat com a la Copla Ciutat de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Copla Bohemio, la Blue Bing Bang de l'Aula de Jazz de Barcelona, la Bing Bang de Badalona, l'Orquestra Meravella, la Banda Municipal de Barcelona. Bueno, ha fet molt jazz i molta sardana. En aquest moment, doncs, ha tocat amb la Sarzeta de Poble Sec, també, i ha col·laborat amb els Juglars, amb el Lluís Llach, amb el Santi Arisa, amb tota una pila de gent que de la música, no? I també és un gran compositor de sardanes i que té sardanes tan maques com la que acabem d'escoltar, Mariona.
0: Mariona.
1: Que va ser finalista l'any 2006.
0: Molt bé, doncs va, ja, ara sí, ja farem sonar l'última peça, que és d'un CD que es va fer fa 5 o 6 anys, porta per títol Imparables, aquest CD, està tocat per la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i és un CD que són sardanes de l'Anna Abad i de l'Alfred Abad, que va fer l'agrupació sardanista de Tarragona amb motiu dels seus 40 anys. I
1: pare i filla, vaja.
0: Sí, pare i filla. Són sardanes que no havien estat mai editades i les van editar amb aquest CD. I una que porta per títol el nom de l'àlbum és Imparables, i us deixarem amb aquesta peça, que és el que som nosaltres, Imparables, cada dimecres en aquí. I per tant, doncs, us emplacem pel dimecres que ve i us diem el de sempre. Moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve i us deixem amb Imparables.
1: Passeu bé.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.